0: Es rec al voltant d'aquesta cançó que es diu, efectivament, Aire. This is Flash FM. Cançó, per fer, en la cobrim una nova hora i això vol dir que és el megacrack d'aquesta setmana a Flash FM, així que en Lucho Rica haurà d'agafar aire, de fer alguns exercicis, perquè li toca cantar-la unes quantes duretes més durant diversos dies, aquí a Flash FM, ja aviso.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, ja sabem què vol dir això. Comencem una estoneta més carregada d'èxits. Clar que sí, en res amb el maladí, del Mabé de Jota. Oh, però abans tocaran-nos cap a la Graciosa. Ens quedem aquí amb el Quevedo i l'Elvis Crespo, que comporten dies dient-nos que allà la vida és més sabrosa. De fet, dies no, ens ho porten dient des de l'abril, des que va sortir el Baifo. Doncs ens agafem el Lucho RK, que desconnecta una miqueta de les vacances i ens anem cap a la Graciosa amb aquests dos, va.

programes a Flash FM sempre fa el que vol i nosaltres la deixem. És el xoc, eh? Aquest tema que estava sonant aquí, preparadíssim també el Bad Bunny per fer-nos parrejar una estoneta més i després el Hugel per fer-nos ballar. No tot pot ser parrejar fins al terra, tot i que ens encanta, eh? Aquí a la que mana, ja ho sabeu. Abans, però, ens hem d'anar cap a Canàries amb el Quevedo i les Nueva Línia, que ens porten una de les cançons més maques del Baifo. És el Golpito.

Serà veritat això de que amb el Mike Towers ens puguem desfogar? Podem explicar-li els nostres problemes? Què passa si ara mateix entrem al seu Instagram i li expliquem els nostres mal d'amores, els nostres problemes? Ens contestarà? Potser sí, potser no. Des de Flash FM tenim aquesta pregunta. Ens ho diu a la seva novetat, eh? El Carita Feliz sonen aquí a La Que Mana. Carita Feliz, nosaltres també estem molt contentos amb Caritas Felices de que ell estigui per aquí, el nostre estimadíssim puertorriqueny Mike Towers, patant-ho com sempre aquí a Flash FM una estoneta més. I escolta, parlant de coses bones, de coses d'aquestes que ens agraden, el Dani Sixit i el Lizkit volen una cosa també, la demanen. Ells volen seguir contents i vivint aquests moments i volen que s'aturi el temps.

0: escrito.
1: No me has escrito ni para pasar el rato, estás de lejitos, tienes otro gato, pobrets aquests dos, que estan tristos. Els han trencat el cor, són el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, aquí a Flash FM, amb el seu De Lejitos Remix. This is Flash FM. I de lejitos marxaré jo també amb ells a controlar-los, a veure el que fan, que no me'n refio molt, perquè són pràcticament les 3 de la matinada, I això vol dir que està per aquí l'Armand entrant, l'estic veient des d'aquí, que ve doncs, a fer-me el relleu, que a mi em toca anar-me a dormir, però escolta, no patiu, que el poder del ritme segueix com sempre aquí a Flash FM, ara amb l'Armand Maravall, Vinga, que vaja bé, ens escoltem demà, adeu!
2: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
1: Abans, però, mentre es prepara, tenim per aquí a la Issa i l'RVFV amb el seu muchacha. Ara sí, vinga, va, una abraçada.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Flash FM.

0: que bé que sona això, no? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Una mica de punching catchy, una mica de house, 7, 5 estrelles amb els Another i el seu Talk to You, el número 1 de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Efectivament, la cançó que lidera la nostra llista, el Calibre 45, l'hem fet servir per començar nova hora de ritme. Què tal, família? Com esteu a aquesta hora? Mare meva, passant un minutet a les 3, la Mireia Molina, que ja va desfilant, ja l'heu sentida, ja va tirant cap a casa, jo em quedo aquí, vinga!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, i em quedo amb vosaltres fins a les 6 de la matinada, moment en què s'hi posarà, com sempre, l'Héctor Ortega, al capdavant del Flash Matí, el morning show de Flash FM. Mentrestant, 3 horetes, 180 minuts per endavant, amb música tan bona com aquesta, el Dardos.

Aquesta és la nova de Clarent al costat de l'Omar Kurtz Lousy, tots dos des de Puerto Rico, amb aquesta mescla de trap, reggaeton i música dance de base per fer aquest Ojos Brujos. Una de les novetats més recents i també més destacades aquí a la fórmula del ritme, en aquesta matinada de dimarts. Vamos allà, tu. Pràcticament passen 20 de les 3. Tenim música per durar i per vendre aquí en la propera estona. Per tant, que ningú desconnecti, tu. D'aquí no res, la Emilia amb la Tini i el seu La Original. També tindrem per aquí Ayem, el cantant català, amb aquest Te vi perriando. Però primer passem per França, ou par la France, amb el nostre amic Mauvais Joe i el seu Pile.

Baby Wow, me gustas demasiado. Baby Wow, te pienso demasiado. És la Karol G, al costat de la Jude Line, la cantant andalusa, i el Rosowski, també un artista madrileny, que estan tocant el cel amb això. Perquè el Baby Wow està tenint un èxit sense precedents arreu del món. Te l'hem posat aquí, arribant a 3:15 de la matinada. Tindrem per aquí Mora i Jay Cortez, també el Henry Méndez, l'Ugel, o fins i tot... el David Guetta al costat de la CIA amb el seu Beautiful People. Però primer passem un altre cop per les Canàries, per el Baifo, el Chiquillo, el Caprichoso. Això és el Ni Borracho.

0: Aquest és el Lucho RK, un artista jove canari amb un futur brillant per endavant, perquè després de pocs anys de carrera ja ens deixa joies com aquest Aire, que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM, sí senyora. I a més, passen uns minutets de les 4 de la matinada. Aquí estem en directe per vosaltres. Vinga. En aquesta matinada de dimarts plena de ritme, com per exemple amb la Tini i l'Ulisses Bueno, o també el Domena amb el seu...
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Mira, no t'ho diré, deixaré que l'escoltis d'aquí una estoneta. Primer anem amb el Quevedo, va. Més concretament cap a les Canàries, cap a La Graciosa, l'illa de moda, al costat de l'Elvis Crespo, que crida la seva iaia. Ella...

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: La FM.
2: Te dice así.

0: de Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mejor de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Aquí teniu el Bad Bunny, reconeixent també la feina del seu productor estrella, el Tiny, que ell mateix ja li diu que és el mejor de todos los tiempos. Realment, molts hits del Bad Bunny no s'entendrien sense el seu productor, que és el tio que li fa les bases, els instrumentals. En aquest EO, també sumant la, doncs, aquesta combinació entre el Bad Bunny i el bo de Tiny, que en anglès vol dir petit, per si no ho sabíeu. Vinga, va, més cosetes per aquí, per Flash FM. En la propera estona de la Shakira i el Burna Boy amb el Dai Dai, o també Sech i Darell amb l'Otro Trago. Abans, però, Jay Wheeler, Omar Kurtz, el de Lejitos Remix. Ja,

Una veritat, dissenyor su cuerpo, i la verdad, si està más buena, explota. És el Rels B, el fill de la mar, l'Skinny Flack, des de les Balears, sonant a Flash FM amb el seu èxit més rotund, més espectacular. Es diu Tuba Sin Fab, i te'l posem a aquesta hora de la matinada, perquè venia de gust una cosa una mica més així. Here we go, back. A més a més, no està sol, perquè tindrem per aquí el Bobe, al costat de l'Omar Montes. També la Becky G, la Carol G, les germanes, amb el seu Mami o Kid Voodoo, al costat de JC Reyes, amb el Men Mareo. Molt bé, però és que abans la liarem parda amb qui? Mira, des de Valls, els Figaflaues, que ens esperen. T'espero.

Aquest és el merengue pop de moda aquest estiu. El firmant l'Anna Mena i la Lola Índigo, que sincerament crec que es deuen portar molt bé i que espero que estiguin gestionant a la perfecció l'èxit d'aquest tremendo tamarro que sona per aquí pel Flash, que es diu Petitó, que ja te'l coneixes, i que espero que l'hagis ballat, gaudit i disfrutat. Sí? Vinga, va. Ens apropem a les 5 de la matinada. Ho farem amb la Shakira i el seu Soltera, però primer... aquesta col·labo tremenda, Farruko, al costat de la Gracie i l'Steve Aoki a la producció. Com es diu aquesta? Es diu Ya pa' qué. Ya pa' qué.

0: Clar que sí, tu. Aquí estem, passant l'última horeta ja que passarem junts aquesta matinada de dimarts. Dimarts 29 de setembre del 2026. Aneu al tanto, per si de cas, les tempestes, les pluges, que no us pillin amb els pixets al ventre. I en qualsevol cas, pugeu el volum, que sona el poder del ritme de Flash FM. This is Flash FM. Un poder que us acompanya 24-7, tu, sigui on sigui que esteu, sigui el que esteu fent. Jo sóc el Maravalla i encara us acompanyo una horeta més, fins a les 6 en punt, que s'hi posi l'Ortega amb el Flash Matí. Va, som-hi.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalla.
0: Hem començat nova hora amb el número 1, amb el Talk to You, i seguim amb el Bad Bunny, clar que sí, per què no? Aquest és el baile inolvidable.

A vegades aquest tio, el BL, canta d'una forma tan especial que costa una miqueta d'entendre, saps? Com si no acabés de vocalitzar del tot. A vegades això que diu no tiene sentido. De fet, aquesta es diu així i sona a Flash FM. Vinga, va. Va, que estem passant l'estona amb el ritme característic d'aquí de La Camana, passant ja de les 5 i 20, amb el Psycho i el seu Supernova, o també els Flashy Ice Cream al costat de 31 Fam, preparats amb el Dora Yakis. Això serà d'aquí una estona, però primer anem cap a França, amb el David Guetta, va. Aquest és el seu remix de la cançó del Teddy Swims, el Gone, Gone, Gone.

Ritme. Let the rhythm hit 'em. Flash FM. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: FM, una obra que comparteixen la Karol G al costat de la cantant andalusa Jude Line, si no la coneixeu. No sé què esteu fent, que no aneu corrent a escoltar-la. I també el Rosowski, un tio amb un flow, un rotllo que també doncs, és únic i especial. A més, la producció d'aquest tema l'ha fet el Tiny, que és, sens dubte, un dels millors produint en el gènere urbà. És, sens dubte, la cabra, eh? This is Flash FM. El Tiny, què faríem sense el Tiny? En qualsevol cas, amb el Tiny o sense, jo, família, em vaig acomiadant de vosaltres perquè aquesta hora queda uns minutets per arribar a les 6 en punt, moment en què s'hi posarà l'Héctor Ortega amb el Flash Matí. Ja està preparant-se per despertar-vos com Déu mana.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ara, per arribar a les 6, què em queda a mi? Doncs posar-vos el bo i millor del nostre ritme. Tindrem per aquí, per exemple, Ryan Castro i Capo. Yeah. També els Tiets, o l'Ugel amb la Ultra Naté. Això, primer de tot, una mica de house gangsta urbano amb el Bad Bunny i l'Arcàngel, la Jumpa.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Vinga, va, són les 6. Molt bon dia.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Ha arribat el moment de posar en marxa el Flash Matí d'aquest dimarts, d'aquest 29 de setembre. Avui, a més, amb una cançó curta però intensa, amb el megacrack d'aquesta setmana. Foli canya, vinga, Lucho.

0: La cançó de Luchito RK des de les Canàries, si no m'equivoco, perquè ara tinc un lío aquí de procedències, però diria que sí, és el megacrack aquesta setmana i per segona consecutiva.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora.
0: Doncs sí.
1: Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Anem per feina a les 6 i 3 minuts ara mateix d'aquest dimarts, aquest 29 de setembre del 26. Molt bon dia. Que me tienes sin aire, que me tienes sin aire. Luchito, segona setmana consecutiva com a megacrack de Flash FM. Aire, la vida és bonita per a un solo baile. Aquí té tota la raó del món, Hem d'aprofitar la vida, tu, hem de gaudir-la. I si us toca treballar, doncs ens ho hem d'aprendre de la millor manera possible, Doncs queda una altra. Som al Flash Matí d'aquest dimarts, aquí l'Héctor Ortega. Des d'ara i fins les 11 del matí estarem, com és habitual, com sempre, encantats de la vida. T'anar repartint ritme per aquí, ritme per allà, allà on estigueu ubicats al mapa i sigui com sigui que escolteu aquesta emissora, Si és a través de les freqüències normals de tota la vida, jo que sé, el cotxe, per exemple, doncs meravellós. Si esteu a través de l'aplicació o a través de la pàgina web, també meravellós. Només faltaria, Només faltaria. Tenim, per exemple, cançons de la Karol G, del Quevedo, del Turizo, del Lugel o del Jay Wheeler, que és el tio que ara mateix engegarà aquest programa. Deixeu-me recordar-vos també que avui sortegem també entrades perquè aneu al Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. En pocs minuts obrim el WhatsApp i us deixem anar la pregunta del dia per qui vulgui començar a participar. Ara mateix, tan d'hora pel matí en aquest dimarts, vale? De seguida repassem la pregunta. Abans, efectivament, Jay Wheeler ben acompanyat d'Omar Kurz.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: El primer cafetó amb aquests dos de lejitos remix. Benvingut i benvinguda.

Aquest és el Turizo, eh? El Manuel Turizo, però de fa uns quants anys, unes quantes temporades, quan estava embobadíssim amb aquesta persona, amb una lady que precisament és com tu, eh? Como tú. Una lady como tú. L'any 2017, amb aquesta, el Turizo es va fer famós a tot el planeta, eh? Poca broma, poca broma. Som al Flash Matí, va, el despertador més musical de tota la ràdio. Dimarts, en marxa, amb el Ugel. Tell me so.

0: aquesta és la història d'amor sense aparentment final, perquè va ser doncs el Quevedo, que tenia una amiga que se'n va anar a estudiar, a prendre pel sac, i llavors doncs, se li escapó un te quiero a la que no quería nada, però quan va tornar van recuperar el temps perdut, de cap problema. Jo crec que aquí el Quevedo va fer de les seves al final. Colúmbia! Quina tonteria més gran, eh? Quina pel·li m'acabo de muntar amb aquesta cançó, eh? Però bueno, està guai. Colúmbia, vinga, va! Aquest flash matí del dimarts 29 de setembre, 1:03 de 7. Benvingut i benvinguda si, doncs, pel que sigui, comença la teva ruta matinal, camí de la feina, tornant cap a casa, no sé. En definitiva, que guai que ho estigueu fent amb el flash matí, eh? Poca broma. Va, lloro, que avui també sortegem una entrada perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Eh? Si us mola el cinema de terror i el fantàstic, esteu d'enhorabona. Eh? Sortegem una entrada doble per veure una de les pel·lis i també per quedar-vos a dormir, al lloro, a l'hotel oficial del festival, eh? Aquesta 59a edició del Festival de Sitges. La pregunta d'avui va relacionada amb el dia internacional que hem vist, que és aquest 29 de setembre, és el dia mundial del cor, del cor. I nosaltres ho portem al nostre terreny i, com ens agrada el salseo, volem saber com vas trencar amb la teva última exparella, eh? Com vas trencar amb la teva última ex, amb el teu últim ex? Aquesta és la pregunta d'avui.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Ja que és el Dia Mundial del Cor, eh? Com vas trencar el cor amb la teva última parella? Com vas trencar amb el teu últim ex, amb la teva última ex? Aquesta és la pregunta d'avui. La podeu anar contestant a través del WhatsApp del Flash Matí, 628-060513. Recordo, en joc, entrades per veure alguna de les pel·lícules de la 59a edició del Festival de del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, és a dir, el Festival de Sitges de tota la vida. Participeu mentre fem sonar una miqueta aquí de música feta a casa nostra a càrrec de Sopa de Cabra, a Flash FM, a poca broma també, en aquest cas amb la Sui Mon DJ.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Es diu Camins, Somnis i Promeses. Bon dia.

0: sols.
1: Això només passa al Flash Matí.
2: S'ha atrapat els ous.
3: Va.
2: A la cadira.
3: Va.
2: Va, asseure's per poder-se netejar bé. D'acord? Què passa? Que amb l'aigua calentona se li va escórrer un ou a un dels forats de la cadira.
3: Ah.
2: I amb l'escalfor se li va dilatar l'ou.
3: Vale. I no sortia, eh? O sigui, el tio s'intentava aixecar i la cadira també pujava, no?
2: Com ho va solucionar, preguntaràs?
3: Aviam.
2: Doncs va posar l'aigua freda i va fer que els ous se li encongissin.
3: Hosti,
2: per treure l'ou d'allà.
4: Escolta, això és enginyeria, eh?
2: Això és molt fèrbic, això és física pura, eh? Flash Matí, de 6 a 11, amb ell.

Hace rato que no sé nada de ti, Karol G, la teva amiga menys tòxica, La pitxota! En aquest cas, amb una cançó del 2022, és broma, no és tòxica, Però sí, s'ha rodejat de penya bastant tòxica, crec, Provenza, a Flash FM, som al Flash Matí. No sé com esteu vosaltres, espero que de la millor manera possible, si no, intentarem que així sigui en aquest programa. Som al Flash Matí de Flash FM. De seguida arribem a dos quarts.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Es complica la negociació perquè avui arribi al Consell de Ministres un decret d'habitatge que compti amb prou suports per superar la posterior convalidació al Congrés. Des de Barcelona, Pedro Sánchez ha fet una última crida a totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge.

Nadal amb un nivell de 5 sobre 6. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha demanat precaució a la població i ha informat que no hi haurà restriccions en la mobilitat. Els esports. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on avui jugarà contra l'equip de l'Emirat al partit de la segona jornada de l'Eurolliga. Tots dos equips arriben a la cita després de guanyar el primer partit, però l'enfrontament té una petita curiositat, i és que els dos entrenadors s'enfrontaran al seu exequip. I en futbol, el Barça i el Real Madrid reviuen el seu enfrontament i això els portarà davant d'un jutge. De moment, el club blaugrana i Florentino Pérez estan citats en un acte de conciliació per la demanda per calúmnies que el Barça ha posat al president blanc. Flash Matin.

0: Es diu Petito, la cançó de l'Anna Mena, la Lola Índigo, la del Petito. Petito, una de les més rellevants d'aquest passat estiu, i ho dic amb passat, perquè és així, literalment, i perquè avui, déu-n'hi-do, el dia que ens espera. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: A veure, som al Flash Matí, abans de res. El Jan m'ha demanat una sintonia avui èpica, però èpica mal.
1: Èpica mal, sí, sí.
0: Llavors, més que èpica, una de tensió, no?
1: Sí, exacte.
0: Tensió, molt bé. Bueno, avui pluges. Ja sí. Vam rebre ahir al vespre, a la nit, l'alarma és alert.
1: Correcte.
0: Jo tinc un col·lega que diu que se les ha desactivat perquè ja no pot més amb els ensurts.
1: Perquè
0: s'emporta cada alarma, tio.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do, ja fa susto, tot plegat. Ahir a les 10 i 10 de la nit vam rebre aquest és alert perquè, precisament, avui s'esperen pluges molt intenses. Tenim un avís del Meteocat amb perill molt alt, amb graus 5 sobre 6, per precipitacions intenses. Sobretot en comarques entre el Garraf i la Selva, el litoral i el prelitoral d'aquest sector, és a dir, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, Occidental,

0: el Penedès, tot aquest sector d'aquí, sí. Atenció, perquè avui les pluges poden ser molt intenses aquest matí, o sigui, d'aquí poques hores, ja, Héctor?
1: Ara mateix està plovent ja alguns Correcte. Punts de Catalunya, oi?
0: Ara mateix ja tenim tempestes força intenses entre la Conca Barberà, el Baix Penedès, el Penedès, l'Anoia, s'aniran movent doncs cap al litoral central i serà cap a les 10-11 al matí on aquests aiguats poden ser especialment importants. Després aquestes tempestes s'aniran movent cap a tot el litoral gironí i no descarto que s'arribin a acumular més de 150 litres en diferents punts. S'esperen aiguats que poden ser bastant importants, així que atenció avui a la carretera que pot haver-hi molt follon.
1: Ja, és que això és el que t'anava a dir, tio. La gent que estigui conduint i que, jo què sé, que tingui previsió d'estar conduint en aquells punts del país en aquelles hores del matí, doncs molta precaució,
0: sí,
1: especialment
0: avui. Sí, molta paciència,
1: avui.
0: A poc a poc, perquè realment l'aiguat pot ser bastant torrencial, eh? Així que el lloro, com dius tu.
1: El lloro. Ja és, el Jan ja us fot la seva particular, és alert.
0: Correcte.
1: Jan alert.
0: Jan alert.
1: Saps o no?
0: És bona, eh?
1: Escolta, ara mateix què marquen alguns termòmetres?
0: Doncs mira, Santuari de Cara del Berguedà 15 graus, a Mollerussa 19, als Hostalets de Pierola 20 i a Torredembarra 25 i mig.
1: Molt bé. No us prengueu a broma tot el que diu el Jan, eh?
0: Exacte.
1: A vegades també encerta.
0: Que no, que no. Ja veureu.
1: Va, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
0: Adéu.
1: El Flash Matí continua. En aquest cas ho fem directes cap a Nueva York amb el Benito, amb el Bad Bunny. Molt bon dimarts. Vinga. Sí.

Mar per aquest matí de dimarts 29 de setembre. Hola, bebé! Esteu travessures, eh? És del 2014. Ens apropem a 6:45 ara mateix d'aquest 29 de setembre. Precaució a les carreteres, com dèiem fa un moment amb el Jan Ponsa. Sí, especialment està plovent per allà on esteu passant, eh? Hola, bebé! Arriba Mike Towers, una anamàs!

0: Es diu El Golpito, la cançó del Quevedo amb les antigues Nueva Línia. A les 4, El Golpito, El Golpito. Som al Flash Matí de Flash FM. El lloro que avui estem regalant-vos també unes entrades perquè aneu al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, al Festival de Sitges, i a més també us convidem a l'hotel oficial del festival. La pregunta d'avui és: com vas trencar amb la teva última exparella? 628-06-05-13. Bueno, atenció, perquè... Sí, clar, tenim alguns missatges. Però aquest, a mi m'ha deixat pilladíssim, eh? La pregunta és: com vas trencar amb la teva última exparella? I atenció al missatge d'aquest tio.
1: Bon dia, Fleixeros.
0: Hola.
1: Us explico la meva aventura, mira.
0: Per favor, per favor.
1: Després de 20 anys de relació, fent el sopar, la dona, bueno, la meva exdona, sí, em deixa anar una fresca, jo li torno la fresca al quadrat.
0: Al quadrat.
1: I a la que no em dono compte, una punxada al cul.
0: Tu?
1: La senyoreta va agafar un gabinet del menjador i me'l va fotre a clavar.
0: Tio?
1: Això va ser el detonant per agafar, trucar a ma mare i dir: mama, posa'm el quarto en dansa, que baixo com un coet.
0: Tio?
1: O sigui que el cor... No sé, però el cul ben punxat. Vinga, bon dia.
0: Però la història és molt rara, tio. Si vols que truqui algú, fes-me una senyal, eh? Diu: soc David Campos, el del cul punxat per la meva ex. Cor trencat no, cul punxat més aviat. Quin tio. Esteu fatal del cap, eh? De veritat.
2: Envia'ns una nota de veu al 628-06-05-13.
0: Va, com vas trencar amb la teva última exparella? També diuen per aquí, per exemple: rompimos de una forma muy rara después de terminar de hacer el, entre paréntesis, amor, ¿vale? Mientras nos poníamos la ropa, lo dejamos sin más. Bueno, va. La pregunta és: com vas trencar amb la teva última exparella? Estem sortejant entrades dobles per veure alguna de les pel·lícules del Festival de Sitges, també amb una nit d'hotel. Participeu!

aquesta cançó que es diu Fiebre, un dels seus himnes, Yo solo te bailo a ti. L'escolteu a Flash FM, ja sabeu, som el despertador més musical de tota la ràdio, som el Flash Matí, ens apropem a les 7 d'aquest dimarts i arribarem amb la Karol G i companyia, Baby Wow!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Meteocat preveu que avui pugui ploure amb intensitat de manera local en diferents zones, especialment en 8 comarques del litoral i el prelitoral, on el risc per precipitacions intenses és molt alt, amb un nivell de 5 sobre 6. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha demanat precaució a la població i, de moment, Protecció Civil no ha anunciat restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes. D'altra banda, a l'espera que s'aprovi el decret d'habitatge avui al Consell de Ministres, els sindicats han decidit mantenir la pressió a la Moncloa amb protestes a diverses ciutats. Una de les més multitudinàries es va celebrar ahir al vespre a Barcelona, a la Diagonal, on els manifestants van tallar en tots dos sentits l'avinguda. Mentrestant, a Madrid, centenars de persones segueixen acampades a la Puerta del Sol reclamant accelerar l'aprovació del nou decret. I atenció, perquè han pujat un 23% els incidents amb ratpenats i el Departament de Salut ha demanat evitar-ne el contacte. Des de principi d'any s'han registrat 198 agressions d'animals a persones i la majoria, el 43%, les han dut a terme aquests mamífers voladors. Els esports. El Barça i el Real Madrid reviuen el seu enfrontament i això els portarà davant d'un jutge. De moment, el club blaugrana i Florentino Pérez estan citats a un acte de conciliació per la demanda per calúmnies que el Barça ha posat al president blanc. I en bàsquet, el Barça ja és a Dubai, on avui jugarà contra l'equip de l'Emirat al partit de la segona jornada de l'Eurolliga. Tots dos equips arriben a la cita després de guanyar el primer partit, però l'enfrontament té una petita curiositat i és que els dos entrenadors s'enfrontaran al seu ex-equip.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Another amb 5054 Ultra. Clar, un 54 Ultra s'ha de dir 54 Ultra, no, Gemma Montanero?
1: Pues suposo, perquè Héctor Ortega, ara estem a la moda de l'inglès, de l'English with English.
0: Ja.
1: Yeah. I'm community manager. Saps aquestes paraules aquestes que dius, coses... no fa falta.
0: Doncs Another 54 Ultra, told to you. No, no, això no, tampoc queda, bueno. queda lleig.
1: Si vols, tampoc passa to you.
0: Bueno, que és el número 1 d'aquesta setmana, que ho sapigueu, d'acord? El número 1 del Calibre 45, la llista de Flash FM. I que són les 7 i 5 minuts, que molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Clar, escolta, ara mateix hi ha pluges a diferents punts del país. Precaució a les carreteres, que avui el dia es preveu intens pel que fa a la pluja, eh?
1: Exacte, paraigua a la mà.
0: Després us repassarem amb més calma amb l'expert, que és el Jan Ponsa. Tenim actualitats.
1: Doncs mira, atenció, perquè a Barcelona ha tingut una idea una miqueta diferent. I és que han muntat una festa exclusiva per gent alta.
0: Oh,
1: gent
0: sí
1: alta.
0: O no?
1: Sí, sí, sí, la iniciativa surt del compte d'Instagram, potser el coneixeu, tallpeople.com. Barcelona, i la primera festa serà aquest divendres 2 d'octubre
0: no.
1: a la sala Skyscanner a l'Eixample. Això no és promoció, és simplement informatiu.
0: Dues coses. Una, hi ha un perfil només per gent alta?
1: Totalment.
0: Dues, Sky què? Has
1: Sky,
0: dit?
1: He dit Skyscanner?
0: Sí, allò és...
1: Sky...
0: Skyscanner?
1: Skyciner.
0: Ah, pff,
1: Skyciner.
0: Skyciner, què vol dir? Que estàs més a prop del cel, perquè
1: sí.
0: ets tan alt, no?
1: Exacte.
0: Que és tot una gran metàfora, no?
1: Jo trobo una miqueta tonteria aquesta festa. De fet, hi ha requisits, eh?
0: Quina Mira, és la sala mínima?
1: Els nois han de fer més de 1,85 m.
0: Bé.
1: I les noies més de 1,72 m. Així que ni tu ni jo podem anar a aquesta festa.
0: Efectivament, efectivament.
1: Saps què vull dir? La idea l'ha tingut el DJ Eloy Rodríguez, que té 24 anyets, i clar, el tio fa 1,92 m, deu estar solter, deu voler canya,
0: això,
1: i ha
0: sí.
1: triomfat moltíssim perquè les entrades s'han esgotat ràpidament.
0: Sí, eh? Molta de gent fet, alta aquí interessada, eh?
1: Sí, l'entrada costa 15 euros i estan planejant pròximes sessions perquè si s'ha exhaurit ja,
0: ja.
1: n'hi haurà més.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Haurien d'anar fent diferents temàtiques, saps?
0: Escolta, a mi fes-me una per baixets.
1: Total.
0: Alçada màxima, 1,75 partius.
1: Potser sí, però Ideal. Potser les noies no anirien, eh?
0: Bueno, sí, perquè també, jo ho sé, noies també baixetes, tio, ja, a mi què m'expliques?
1: No, vull dir, això.
0: No sé.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: En tot cas, si hi aneu a aquesta festa d'alts, ja ens passareu alguna foto.
1: Per favor.
0: Però amb un angle, com és? Genital, no? Des,
1: com que genital?
0: No, genital. Ah. Bueno, l'angle genital te'l guardes per tu sola, jo no vull saber res.
2: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: És una malpensada, eh?
1: És que, escolta...
0: Va, que me dóna gràcia.

0: trencar cors.
1: Sí, és una cosa que ens va de conya aquí al Flash Matí per recordar-vos la pregunta que us hem llançat avui a través del WhatsApp. Avui us regalem entrades dobles per veure alguna de les pel·lis del Festival de Sitges, del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges. I a més també una nit d'hotel, poca broma, eh? La pregunta és, com vas trencar amb la teva última exparella? Com va ser la teva darrera ruptura?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
1: Aquesta és la pregunta que podeu respondre a través del WhatsApp. Entrades pel Festival de Sitges i nit d'hotel.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 50.100.
1: Sèrie...
2: El 27.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: 5, 6, 7, 8,
4: valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: No es només un reality.
7: ¿A qué tingut aquí?
8: ¡A guanyar!
6: Tampoc una cursa més.
7: ¡Para!
6: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
9: Vaig al límit amb tu.
10: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
11: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny, amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
14: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
15: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
16: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Flash Andorra 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: La Rompecorazones, Daddy Yankee, Ozuna i companyia, al Flash Matí d'aquest dimarts. Molt bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Pedro Ortega, molt bon dia.
0: 7:25, avui sortegem una entrada doble per veure una de les pel·lícules del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Sí.
0: El Festival de Sitges, la 59a edició. I a més també una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival.
1: Exacte, per participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i avui estem cotilles, tio, perquè volem saber com veu acabar amb la vostra última parella. Què us sí. va fer, què veu fer vosaltres...
0: Saps, és que hem vist que és el dia mundial del cor i per aquí va el tema avui, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: 628-06-0513, com veu trencar amb la vostra última exparella?
2: Bon dia, flaixeros.
1: Bon dia.
2: Jo no sé que està allà amb una exparella perquè porto tota la vida amb el meu marit.
1: Ostres!
2: Quan vam començar jo tenia 14 i ell 17. I aquest Nadal fem 23 anys junts.
1: Mare de Déu!
2: Així que... feu vosaltres mateixos els càlculs. Vinga, macos, bon dia.
0: Felicitats,
1: Ens serveix, ens serveix. Adéu, adéu.
0: Merci pel missatge, que guai, enhorabona,
1: Sí.
0: Hola.
3: Bon dia, flaixeros i plujosos, per fi. Pues mira, jo la vaig portar cap a casa, tot molt professional, i li vaig comentar, i bueno, la sort és que ella em va dir que ella també el volia deixar, però no sabia com dir-m'ho.
1: Vale.
3: O sigui que tot bé, tot bé.
0: Superbé.
3: Vale? Vinga, que passeu molt bon dia.
0: Gràcies. Empanada de perles, això,
1: Totalment. Bueno, si la gent es porta bé, potser més endavant diem la nostra, Héctor.
0: Sí, bueno, ja veurem, ja veurem. Ah, igual podríem dir-ho, sí. A veure, participeu, com és el Dia Mundial del Cor. Volem saber com veu trencar amb la vostra última exparella. Com va ser la vostra última ruptura?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Entrades pel Festival de Sitges, de cinema fantàstic i de terror. Participeu a través del WhatsApp del Flash Matí.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El mirador astronòmic de l'Alt de la Capa continuarà endavant malgrat les discrepàncies que hi ha al sí del Comú de la Massana. Els consellers de la minoria d'Amseny no van donar ahir suport a l'adjudicació de les obres, sumant-se així a les veus crítiques sorgides des de la societat civil. La majoria comunal, en canvi, considera que el projecte pot contribuir a dinamitzar Arinsal i ajudar a l'estació de Pal Arinsal, que, segons la cònsol major Eva Sansa, tancava el 2025 amb unes pèrdues de 600.000 euros. Sansa admet que el mirador no resoldrà per si sol aquesta situació, però defensa que pot representar una ajuda si s'assoleixen les previsions de visitants contemplades. A Andorra la Vella, el Comú ha renovat el sistema de bombeig de captació d'aigua situada a l'estadi comunal Joan Samarra. La intervenció, amb un cost de 428.000

0: increment del 4,5% respecte dels 145 milions pressupostats per l'exercici actual. Fem referència a la campanya de vacunació contra la grip estacional, que començarà el pròxim 5 d'octubre, es mantindrà activa fins al 31 de gener del 2027, estarà dirigida principalment a les persones de més de 60 anys i als menors d'aquesta edat que presentin factors de risc. Caldrà sol·licitar cita als centres d'atenció primària i, en el cas dels menors de 60 anys, amb factors de risc, presentar una recepta del metge d'atenció primària. I Andorra Telecom organitzarà el pròxim 8 d'octubre, a les 10 del matí, a l'Art Hotel, una nova edició de la Jornada Empresa. La trobada d'aquest any posarà el focus en el paper de les persones en l'estratègia de les organitzacions i en la capacitat d'adaptació de les empreses davant dels canvis. La participació serà gratuïta, però les places són limitades i caldrà inscriure-s'hi prèviament a través del web d'Andorra Telecom.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
3: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Aquest és l'himne dels tiets, el Coti per Coti, la cançó que cada estiu sona a qualsevol festa major i quan no és estiu també, perquè sí. Perquè ets d'aquests temazos imprescindibles per començar de la millor manera el vostre dia, eh?
1: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: I el més musical, aquí el ritme no s'atura, allà on sigueu. Gràcies per triar avui també.

0: Yankee amb la Music Sessions número 0 a Flash FM. Gemma Manzanera, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, què tal?
0: Jan Ponsa, avui sintonia d'atenció, avui sí, dia liat, eh?
2: Sí, avui dia gros, eh, per la meteorologia d'aquest país.
0: El Jan està espitós.
2: Bueno, sí, a veure. Sí. Jo no he dormit avui.
0: Ara, literalment, parlem en sèrio, perquè ahir a la nit ens va arribar segurament a tots, d'alguna manera o altra, algun tipus d'alerta, no?
2: Sí, ahir vam rebre un es alert a bona part de les comarques del litoral i el prelitoral central, precisament per les pluges d'avui. Avui es espera un dia amb fortes tempestes. Tenim, doncs, una situació meteorològica bastant particular que ens portarà a parlar d'aquestes pluges molt intenses. Ara mateix està plovint ja amb ganes a punts del litoral sud de Barcelona, és a dir, en comarques com el Garraf, el Baix Penedès, l'Anoia, tot aquest sector d'aquí. I aquestes tempestes s'aniran movent, doncs, cap al litoral central i serà aquí on poden ser especialment intenses. Es poden acumular, doncs, en unes 3 hores o menys, la veritat, amb més de 100 litres, eh? Per tant, estem parlant d'aiguats importants.
0: Déu-n'hi-do.
2: Avui al litoral i al prelitoral central. Després, però, aquests ruixats i tempestes s'aniran movent, doncs, a punts de les comarques de Girona, sobretot al litoral i al prelitoral, amb més de 100 litres també. Per tant, molta atenció avui a la carretera, si heu de sortir al carrer, perquè estem en un avís de perill molt alt per aquestes pluges, i això no és una cosa molt habitual. Per tant, realment, precaució, eh? És una situació meteorològica xunga.
0: Bé, bé, ja comença. Ja comença.
2: Ja s'escolta, eh?
0: Ué, ué.
1: Ai, quina relaxació.
2: Fot-li un altre cop, fot-li.
0: Espera, que l'he perdut.
1: Bueno. Mare de Déu. Què? Hola.
2: Uf, m'encanta.
0: Jo vaig al meu ritme, però al final ho trobo.
2: Sí. Doncs les pluges també va al seu ritme, així que atenció.
0: Molt bé, avui molta precaució a les carreteres, eh?
2: Sí,
0: aneu amb
2: sí.
0: compte, amb cuidado, i no desconnecteu de Flash FM, que és una cosa que sempre està aquí.
1: Sí, clar. Sí, total.
2: Plogui o nevi.
0: Què?
2: Plogui o nevi,
0: molt bé. Repassem temperatures, vinga, Jan.
2: Ara mateix en posta 20 graus, a Orís, a Osona, 16, a Nulles, a l'Alt Camp, 20, i a Barcelona, 24 graus. Jo vaig
0: Gràcies.
2: Amb jersei.
0: Jan. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se

0: diu Moving to the Sun, és Ugel, amb Imael Angel i Ultra Napté. Moving to the Sun. El flash matí d'aquest dimarts, d'aquest 29 de setembre, a 7:45. Què tal, com esteu? Com va això, eh?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vámonos, vámonos. Saps que l'Ugel l'han dit que... Bueno, hi ha molta gent que diu que aquesta cançó és IA.
1: Sí, sí, sí, sí. Ho he llegit per alguns llocs i, de fet, l'Ugel va dir que s'havia ajudat de la IA, però que realment no estava fet amb IA, però que sí que... Home,
0: ja.
1: És que ara, avui en dia, tothom s'ajuda per la IA per fer absolutament tot.
0: I llavors hi ha gent que diu, no, te has copiado, i ho demostren. Bueno, jo no m'hi fico, que
1: jo
0: cadascú,
1: tampoc.
0: Escolta, cadascú,
1: mira,
0: que passi el que vulgui. Exacte, la cançó està guai.
1: M'és igual.
0: I ja està, i s'ha acabat. Vinga, som al Flash Matí, sona la nova de Clarent i Omar Kurz, Ojos Brujos. Yeah, yeah.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Deinese Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: A veure com estan aquestes carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb precaució per aquestes fortes pluges que ens esperen també durant les properes hores, tot i que ara mateix no registrem cap accident nou. Això sí, tenim un accident d'aquesta primera hora de matinada, que manté tallada encara hores ara l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en direcció Barcelona, i que obre un desviament per la sortida 297, que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. D'altra banda, si parlem de retencions habituals en direcció Barcelona, destaquem el Vessant Vallès, amb congestió per la C58 des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat, que també doncs deixa afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. A la AP7 destaquem que hi ha cues en sentit sud des de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Finalment, doncs retencions també des del Vessant Llobregat de fins a 6 quilòmetres per la A2 i la B23 cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies, Ferran. Avui dia d'anar molt de cuidado les carreteres.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
6: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
7: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Ho teniu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Andorra, Flash FM, 93.8.
11: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
12: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
13: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
12: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
14: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
16: Flash FM.
17: Haciendo cosas que solamente yo te diría.
18: La que

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Flash Matí.

0: Aquest és el Fate en solitari, el Fercho, amb una cançó de fa un parell de temporades anomenada Luna. Avui de nou recuperada a través d'aquest programa, que és la vostra banda sonora per excel·lència, si sou d'aquells i aquelles que aixequeu el país ben d'hora pel matí, eh?
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Que, evidentment, això no era.
1: Oh, no.
0: La dignitat ja és cosa de... és cosa vostra, en tot cas, si ho ha de ser, eh? A mi no em busquis amb el tema de la dignitat, no em busquis gaire. Arribarem a les 8 amb aquesta, eh? Ximza i companyia. Fire, fire.

0: Flash FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 8. Renfe ha decidit de manera unilateral suspendre la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a tot Catalunya pel temporal de pluges entre les 9 i les 11 del matí. Renfe diu que la mesura l'ha adoptat per precaució, per garantir la seguretat dels usuaris, i la normalitat del servei tornarà a partir de les 11, sempre que les condicions ho permetin. El Metrocat preveu que avui pugui ploure amb intensitat de manera local, en diferents zones, especialment en 13 comarques del litoral i el prelitoral. D'altra banda, a l'espera que s'aprovi el decret d'habitatge avui al Consell de Ministres, els sindicats han decidit mantenir la pressió a la Moncloa en protestes a diverses ciutats. Una de les més multitudinàries es va celebrar ahir al vespre a Barcelona, a la Diagonal, i mentrestant a Madrid, centenes de persones segueixen acampades a la Puerta del Sol reclamant accelerar l'aprovació del nou decret. I atenció, perquè han pujat un 23% els incidents amb ratpenats, i el Departament de Salut ha demanat evitar-ne el contacte. Des de principi d'any s'han registrat més de 190 agressions d'animals a persones, i la majoria, el 43%, les han dut a terme aquests mamífers voladors. Els esports. Després d'uns dies de descans, l'Espanyol va tornar ahir a entrenar. En la sessió es va poder veure Javi Puado treballant amb el grup. El capità es troba a la recta final de la recuperació de la lesió que es va fer al genoll ara fa 9 mesos. I en bàsquet, el Barça ja és a Dubai, on aquesta tarda juga contra l'equip de l'Emirat al partit de la segona jornada de l'Eurolliga. Tots dos equips arriben a la cita després de guanyar el primer partit, però l'enfrontament té una petita curiositat, i és que els dos entrenadors s'enfrontaran al seu ex-equip.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Menys queixes i palante tu. Me tienes sin aire, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com està?
0: Ai, el Luchito ho està patant fort amb aquest aire. Oh.
1: M'encanta, m'encanta. Que bonica, que tendra que és.
0: Bueno, va, doncs és el mega crack. I a més, ho és per segona setmana consecutiva. Això és senyal de doncs, que és un tema. Però clar que sí.
1: I tant que sí, bravo.
0: 8:04 en directe, escolteu Flash FM, la del ritme. Som al Flash Matí dimarts. El lloro amb aquest titular, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Adif i Renfe han patit un ciberatac que ha deixat exposat a uns 500 gigabytes de dades dels seus clients. O sigui, tu et puges, a un tren i t'ho roben tot, eh? L'email, el telèfon, el nom, etc etc.
0: I això qui ho ha fet?
1: Doncs mira, l'atac hauria començat a la web d'Adif i segons la informació que tenim fins al moment són uns hackers ucranians, d'acord? Ah. Però lo fort és que s'han ajudat de la intel·ligència artificial per trobar doncs, les vulnerabilitats ara sí, i entrar als sistemes, d'acord? O sigui que amb la IA poden accedir a tot arreu. Ja. Encara s'està investigant exactament tot, eh? Exactament quines han estat les persones, quina ha estat la IA utilitzada...
0: Vale.
1: Però la Renfe es defensa dient que no s'ha accedit a res molt sensible. Vull dir...
0: Aquesta és la primera notícia, eh? Ja. Aviam quin titular diu properament, eh?
1: Diuen que no tenen ni el teu DNI ni les teves targetes bancàries.
0: Fins aquí, detall.
1: Fins aquí, bé. Però bueno, els trens no s'han vist afectats, circulen igual, però...
0: Ja, ja.
1: Clar, és que avui en dia...
0: Jo...
1: Tothom té informació, la nostra...
0: Sí, sí, no i tant, al seu abast.
1: Exacte,
0: jo, quan ho vaig llegir, això, el titular aquest, pensava, dic, ja està, dic, la IA, un altre cop, ha fet de les seves, anem a prendre pel sac.
1: Ja està aquí la guerra.
0: Ja està aquí la guerra, i pum!
1: Sí, sí, si la IA acabarà amb tots nosaltres, això...
0: Bueno, deixa't estar. No, siguem tan catastròfics,
1: tia. Sí, sí, sí, d'aquí uns anys, això està dit, eh? Això està dit pels científics i pels homes tecnològics.
0: Però no era el tema de la conversa aquest, no era el tema de la conversa aquest.
1: Jo només ho dic per si de cas.
0: Que també, però bueno, escolta. A veure, la Renfe, que jo crec que ja no guanya per disgustos, eh?
1: És el que t'anava a dir, la
0: Renfe. No t'apara mas, eh?
1: Fa alguna cosa bé, la Renfe.
0: Vull dir, una cosa que la Renfe faci malament, no?, habitualment, però mira, és que ja de per si...
1: Algun dia preguntarem pringa, a la gent, què us agrada de la Renfe?
0: Ah-ha.
1: I a veure què contesten, perquè jo tinc curiositat.
0: Ja, ja.
1: Saps?
0: Que va estar al pati, tu. A veure, va, fem sonar el Mova Jo aquest, que té una intro que no podem tallar. Shout out to my man Mova Jo, because everybody here is so sick. Say my name. Oye, say my name.
2: Yeah, yeah.
0: Doncs el seu name és el Movage Jo. Que diu que ens ha presentat aquesta cançó. I no és l'única que som aquí a Flash FM, sí, la que més ho fa, eh?
1: Molt bé.
0: Es diu Maladí, des del Flash Matí. Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.

0: Blanco, és el seu productor en aquesta cançó, De Genere. L'escolteu a Flash FM, bon dia, eh?
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Dia fàcil avui no crec, eh? I menys encara amb aquestes pluges i aquesta situació una miqueta, depèn d'on estigueu ubicats, ubicades, una mica complicada. Però pel que fa a la música, això sí, el dia comença brutal, eh? Només faltaria. Les 8 i 12 minuts, som al Flash Matí, sona Karol G i companyia, amb el Baby Wow.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: I hem de parlar d'un grup de pijos que l'altre dia es van fer virals. Dos dies que el tema no és la cançó.
2: Hi ha gent que diu, no se han comido un bocadillo aplastado en la vida.
1: En su vida.
2: Red Hot Chili Peppers.
1: Peppers.
2: Arabe de pádel.
1: De pádel.
2: No riáis que nos suben el alquiler. Tienen más propiedades que la aloe vera. Los nuevos componentes de la oreja de Van Vox.
1: Van Vox, ala, loco.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: el 18 de març del 1934.
3: I el número de la sort, el...
4: el 3.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
6: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
7: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma.
8: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
9: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
7: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
14: No és només un reality.
15: A què hem vingut aquí?
16: A guanyar!
14: Tampoc una cursa més.
15: Para!
17: Epa, Raquel!
14: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
18: Vaig al límit amb tu.
19: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
20: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
21: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
20: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
21: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
20: Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
22: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tan... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
23: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar... I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Vinga, va, que ara vaig jo. Toca, oca, i tiro perquè em toca.
25: Les cantarelles dels jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
26: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
27: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, destaquem trànsit dens a la Casal 1, Avinguda Salou en sentit sud, i a Casal 3 entrarà la Massana en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa viària principal, la circulació és fluida. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
28: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Això és la Ràdio Dance Leader.
1: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: Arcángel. Aquest és el remix d'Alexclusivo. No sé tu, però a mi me gusta serte. Això és el Dandy.
1: No, Dandy, igual. Deixa'm tranquil·la, eh?
0: Quasi el mateix, sí.
1: Sí, sí.
0: Va, 8 i 25 minuts, som al Flash mateix, Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega, bon dia.
0: A veure, va, que avui estem regalant-vos coses, evidentment. Flash FM és l'emissora col·laboradora
1: sí.
0: del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Oh, oh, oh.
0: Si us mola el cinema de terror i el fantàstic, esteu d'enhorabona. Regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure una de les seves pel·lícules.
1: Exacte, i per participar heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i avui ens heu d'explicar com va ser la vostra última relació. Per què ho vau deixar o per què us van deixar? Què va passar?
0: Perquè hem vist que avui és el Dia Mundial del Cor i tirem per aquí la pregunta perquè sí.
2: Hola, Gemma. Hola. Pues mira, lo mío fue muy anecdótico porque él trabajaba en un kebab y yo fui a decirle que se acababa.
1: Sí.
2: Y allí estaba cortando la carne con el cuchillo en la mano y le dije, se acabó, lo nuestro ya no puede continuar, esto se queda aquí, no quiero verte más.
0: Mira, el cuchillo.
2: Con todo lo morenito que era él, se quedó blanco con el cuchillo en la mano,
0: no se lo creía.
2: Y allí que cogí la puerta y hasta hoy. Así que esto hace muchos años y estoy feliz y contenta.
0: Se
2: y nada, que me encantaría ganar esas entradas para disfrutarlas con mi pareja actual.
0: Con mi pareja actual.
2: Que me haría mucha ilusión.
0: Ara
2: muchos
0: sí,
2: besitos para todos.
0: Gràcies pel missatge. Quina por m'has fet per un moment, tia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Pues mira, jo amb la meva exparella, l'última, vam tenir problemes perquè jo treballo de nits, de vigilant.
0: Vale.
3: I no s'ocupaven els horaris. O no ens veiem, o ens veiem poc.
0: No us combinàveu.
3: Sortia i jo tenia que estar dormint, però ja. Coses que passen, però va.
0: Sí. Ja.
3: Ella s'ho ha perdut. Ja en tenim una altra.
1: Vinga.
3: I pim-pam, som-hi.
1: Sí, sí.
0: Pim-pam, toma la casitos. Molt bé, molt bé. Doncs aquesta és la pregunta d'avui, eh? Com veu deixar-ho amb la vostra exparella?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Entrades pel 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i nit d'hotel també.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El mirador astronòmic de l'Alt de la Capa continuarà endavant malgrat les discrepàncies que hi ha al sí del Comú de la Massana. Els consellers de la minoria, d'Amseny, no van donar ahir suport a l'adjudicació de les obres, sumant-se així a les veus crítiques sorgides des de la societat civil. La majoria comunal, en canvi, considera que el projecte pot contribuir a dinamitzar Arinsal i ajudar a l'estació de Pal Arinsal, que, segons la cònsul major, Eva Sansa, tancava el 2025 amb unes pèrdues de 600.000 euros. Sansa admet que el mirador no resoldrà per si sol aquesta situació, però defensa que pot representar una ajuda si s'assoleixen les previsions de visitants contemplades. A Andorra la Vella, el Comú ha renovat el sistema de bombeig de captació d'aigua situada a l'estadi comunal Joan Samarra. La intervenció, amb un cost de 428.000 euros, substitueix uns equips que tenien més de 20 anys. El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, remarcava aquesta setmana la importància d'aquesta instal·lació, ja que pot arribar a proporcionar fins al 50% de l'aigua potable que consumeix la parròquia. I FEDA preveu a pujar un 3,1% les tarifes elèctriques de cara a l'any que ve. La previsió figura en el projecte de pressupost de la companyia presentat al Consell General amb uns comptes equilibrats a prop de 152 milions d'euros. La xifra representa un increment del 4,5% respecte dels 145 milions pressupostats per l'exercici actual. Fem referència a la campanya de vacunació contra la grip estacional que comença

0: la capacitat d'adaptació de les empreses davant dels canvis. La participació serà gratuïta, però les places són limitades i caldrà inscriure-s'hi prèviament a través del web d'Andorra Telecom.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
3: Som Flash FM.

0: Quevedo i les antigues Nueva Línia, al Golpito, a Flash FM. Som al Flash Matí. Bon dia, eh? Aquesta sonarà dissabte. Tenim festa Flash FM a Cambrils dels Pirineus, al Solsonès, aquest dissabte 3 d'octubre. Vale. Per la festa major, al pavelló municipal, festa Flash FM. Cambrils dels Pirineus, allà hi serem. Qui us parla? L'Ortega, no hi falteu.
1: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Méndez.

0: Aquesta és la nova versió del Juan Magán, Chino y Nacho, Lucra, evidentment amb Henry Méndez i José de Rico. De la mítica cançó, el mític himne Rayos de Sol, remix al Flash matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Mare meva, quanta penya amb aquesta cançó, no?
0: Molta penya.
1: Sí, sí.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: A veure, el temps avui més important que mai, Jan Ponsa, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Alarma, alerta, alerta, que oi l'alarma. Alerta.
1: Quin mal rotllo.
0: Alerta. Que no, que som nosaltres, no és el vostre mòbil, no el mireu.
1: Fatal.
3: Vale, vale, vale, vale, vale.
1: Aquest xiló ja m'espanta.
0: Bueno, avui hem de parlar de moltes pluges, Jan?
3: Doncs sí, la veritat, avui és un dia d'aquests que m'agraden a mi, la veritat, perquè s'esperen moltes pluges amb intensitats molt importants. Ara mateix tenim ja fortes tempestes a punts del Garraf, al Baix Llobregat, també a punts de l'Anoia. En aquest sector d'aquí ja està plovent amb ganes, estan acumulant doncs força litres, més de 40 litres ja. I aquestes tempestes es mouen doncs lentament, molt lentament, de fet, cap a la ciutat de Barcelona i zones properes. I serà aquí doncs on es poden anar, bueno, provocant pluges doncs forta, forta... Ostres, Déu meu.
0: Va.
3: Provocant pluges molt... És que m'estic liant molt.
0: Moltes pluges. Molt intenses. Molt intenses.
3: Sí, sí, sobretot perquè poden acumular doncs més de 100 litres en aquest sector. Després d'aquestes pluges es mouran també a punts del litoral i el peritoral de les comarques de Girona i aquí també es poden acumular més de 100 litres. Per tant, molta atenció, sisplau, a tota l'audiència que està conduint ara mateix.
0: Ja.
3: Perquè avui la situació a les carreteres es pot complicar molt, eh? Estem parlant d'aiguats ja molt importants. Hi ha un avís de color vermell de perill molt alt per aquestes tempestes.
0: Ui! Ostres, no, no, sóc jo.
1: És broma.
4: Héctor.
0: Bueno, sí, que si aneu a la carretera, que
3: el loro,
0: Exacte. Ja, sí, repassem temperatures. Vinga, Jan.
3: Doncs mira, ara mateix trobem valors a Guardiola del Berguedà de 14 graus, a Badalona 25, a Sant Martí de Riucorb 18 graus i a Parets del Vallès 22 graus. Aquí pot ploure amb ganes, eh? Atenció a la gent de Parets.
0: Molt bé, tio. Gràcies, Jan. Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
5: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Oi, això continua. No, Gemma, per allà.
1: Mira, jo no puc més.
0: Per allà, per allà.
1: Prou.
0: Que és broma, home, que és broma.
1: Prou.
0: Choque, Bat Yal, Chencho Corleone. El Flash Matí, va.

0: És el fly, la que tu i la que hi, la que tu i la que fly, la que hi, la que tu i la que hi. La Ina amb el hot.
1: M'encanta.
0: Oh,
1: quin subidón.
0: El flash matí d'aquesta és per recordar de tant en tant, 3 quarts i 2 minuts de nou. Si aquesta la ballàveu molt, segurament ja no entreu a la data del carnet jove, diguéssim, en aquell, aquella forquilla d'edats.
1: Sí.
0: Però sí, sí, pel que sigui.
1: Tens.
0: Sí,
1: en,
0: sí, tens,
1: entre 18
0: i 30
1: toca. Anys.
0: No, és aquesta l'edat. El carnet fin... jove no és el mateix que cultura jove.
1: Ja, però és fins als 30 anys.
0: Cuidadito, eh?
1: És fins als 30 anys, no?
0: Bueno, el tema important són els avantatges i promocions del carnet jove. Aquesta setmana tens plans de futbol, música, sèries i motor per aprofitar.
1: Mira, per començar, el Barça femení torna a l'Spotify Camp Nou amb el clàssic contra el Real Madrid el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. I amb el carnet jove tens un 30% de descompte comprant les entrades amb el codi promocional carnet jove.
0: També arriba la 41a Fira Internacional del Disc de Barcelona del 2 al 4 d'octubre a l'estació del Nord de Barcelona. Amb el carnet jove tens entrada reduïda, eh? L'entrada diària et surt per 5 euros en comptes de 6.
1: Olé.
0: I l'abonament per 10 en comptes de 12.
1: Toma ja! Si ets més de sèries, apunta't a Serializados, al Festival Internacional de Sèries de Barcelona.
0: Sí.
1: Amb el carnet jove tens un 25% de descompte a tot el festival, tant en entrades simples com en abonaments. I recorda que també hi ha descomptes a Filming, un 25% a la subscripció bàsica mensual i un 50% a la subscripció de 4 mesos a Filmingcat amb el pack jove.
0: Molt bé.
1: Ai.
0: Espera,
1: més
0: i per
1: setmana
0: el motor del 2 al 4 d'octubre arriba al Festival de la Velocidad de Barcelona, al circuit de Barcelona, Catalunya, 2x1 en l'entrada amb accés al paddock de dissabte a diumenge. La Graciosa.

0: sabrosa.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh! Apunta aquest nom. New Wave BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Wave passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Wave pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwavebcn.com.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
12: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
11: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
12: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
13: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Som This is Flash FM. Flash.

0: Don Omar i Lucenzo, una cançó que punxarà el Sergi Domena aquest dissabte a Martorell. Recordeu que estarem presents a les festes del Roser de Martorell aquest dissabte, flash urban en directe i festa all night long, Això serà dissabte a Martorell. De moment és dimarts. Bon dia.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Renfe suspèn la circulació de trens d'alta velocitat i mitjana distància a tot Catalunya entre les 9 i les 11 del matí pel temporal de pluges previst per aquest dimarts. La companyia ha pres aquesta decisió unilateral per precaució. Tot i que en un principi s'havia parlat de regionals, Renfe ha matisat que no estan afectats. Pel que fa a Rodalies, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions temporals de velocitat per culpa de la pluja. D'altra banda, a l'espera que s'aprovi el decret d'habitatge avui al Consell de Ministres, els sindicats han decidit mantenir la pressió a la Moncloa amb protestes a diverses ciutats. Una de les més multitudinàries es va celebrar ahir al vespre a Barcelona, a la Diagonal, i mentrestant a Madrid, centenes de persones segueixen acampades a la Puerta del Sol, reclamen accelerar l'aprovació del nou decret. I atenció, perquè han pujat un 23% els incidents amb ratpenats i el Departament de Salut ha demanat evitar-ne el contacte. Des d'un principi d'any s'han registrat més de 190 agressions d'animals a persones i la majoria, el 43%, les han dut a terme aquests mamífers voladors. Els esports. Després d'uns dies de descans, l'Espanyol va tornar ahir a entrenar. En la sessió es va poder veure Javi Puado treballant amb el grup. El capità es troba a la recta final de la recuperació de la lesió que es va fer al genoll ara fa 9 mesos. I en bàsquet, el Barça ja és a Dubai, on aquesta tarda juga contra l'equip de l'Emirat al partit de la segona jornada de l'Eurolliga. Tots els equips arriben a la cita després de guanyar el primer partit, però l'enfrontament té una petita curiositat i és que els dos entrenadors s'enfrontaran al seu ex-equip.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquest és l'actual número 1 de Flash FM, la cançó que lidera la llista oficial d'aquesta emissora, el Calibre 45. Another Talk to You, de nou per engegar nova hora de programa, nova hora d'aquest despertador més musical i tan xulo com és el Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Ultra Ortega, bon dia, com estàs?
0: Adéu, precaució a les carreteres, molta paciència avui amb aquesta pluja, amb aquestes alertes que ahir ens van espantar tots a la nit.
1: Doncs sí, és que quines hores, eh?
0: Ai, Déu-n'hi-do.
1: Quines hores.
0: Escolta, hem convidat a la Paula Montes dels informatius. Paula, bon dia.
2: Bon dia, nois, què tal?
0: Escolta, que estàs parlant tu de ratpenats. Això explica-m'ho amb més detall perquè m'estic quedant l'elo cada cop que t'escolto l'informatiu, eh?
2: Doncs mira, bàsicament que avui és el Dia Mundial contra la Ràbia i el Departament de Salut ha aprofitat per fer un petit incís explicant que han augmentat els casos d'atacs d'animals a persones i que uns animals que ens poden retransmetre
0: en directe
2: la ràbia són els ratpenats, que es veu que estan venint més cap aquí perquè l'augment de la calor fa que vinguin a buscar fruits, aliments i tal cap a les zones on estem més estan més habitades. Per tant, potser en veiem més, etc, etc.
0: Veus, si és que ens fa falta un periodista aquí al programa, Gemma.
1: Si és que sou molt cuquis.
0: És que no tenim ni idea de res, tio.
2: Bueno, no, escolta, perquè ha augmentat un 43% la seva, o sigui, els seus atacs.
1: Però són molt macos.
0: Fuà, els atacs,
2: però jo què sé.
0: Ratpenats.
1: Però jo no sabia que els ratpenats atacaven a les persones.
2: Bueno, jo suposo que no vindran directament a tu. Simplement aniran a per un fruit i pues, veuen el teu cap i plof. No?
0: I si veus un, quasi millor no llepar-lo, no?
2: Vull dir, clar, ni el llepis, ni el toquis, ni absolutament mengis, ni tal, res. No?
0: De veritat, amb el del Covid no van dir que algú s'havia fet una sopa de ratpenats?
2: Que asco.
1: Ostres, sí.
0: Una passió, oi que sí? No te'n recordes, Paula, això?
2: Jo no me'n recordo. Però sí. Deien que sortia del ratpenat o alguna així. Una sopa? M'esteu vacil·lant?
1: Que hi havia un xino que es van fer una sopa de ratpenat
2: i d'aquí va sortir la Covid, no?
0: Clar, això van dir.
2: Ara ja ho tenim. Hem descobert.
0: Veus, tants estudis i tanta història perquè al final fos un xino amb una sopa de ratpenat.
2: Anda, salut, anda.
0: Bueno, molt bé, Paula, gràcies per aclarir-nos aquest tema.
2: Vinga. Fins ara, nois.
0: A veure, va, posem en marxa aquesta nova hora. Espavila ja, no?
3: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.

El flash matí d'aquest dimarts 29 de setembre. Avui estem parlant de ruptures, com és el Dia Mundial del Cor. Doncs parlem de ruptures. Com veu deixar-ho amb la vostra exparella? 628-06-05-13. A canvi, us estem oferint, sortejant entrades dobles pel Festival de Cinema de Sitges, poca broma. Amb nit d'hotel, també, Déu-n'hi-do. De seguida repassem alguna resposta a través del nostre WhatsApp. Abans, un quart de deu, muchacha!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Héctor, sí, per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
4: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
5: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
6: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
5: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
7: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tan... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, destaquem trànsit dens a la Catalunya 1, avinguda Salou, en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa i del Principat, circulació fluida. Just tot de moment és el Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: El poder del ritme. Flash FM.
13: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
14: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: El nostre so és únic.

0: Es diu La Setmana, és el tema d'Helena Rose amb el Manuel Turizo. Ja tu saps. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero, què tal?
1: Bon dia, Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Bueno, doncs aquí, tu, intentant començar el dia, saps què
1: dir? Sí, sí, aquí estem.
0: Amb aquesta pluja, amb les aturades a les carreteres que potser esteu patint, amb el tren que va més lent de l'habitual...
1: Un dia estrany.
0: Bueno, un dia, doncs, escolta, de tardor,
1: Sí, està bé,
0: Però vigileu amb les pluges, vale? Això que no ens ho tregui ningú, el tema d'estar alerta.
1: No, sobretot amb el cotxe,
0: A veure, va, avui estem regalant-vos també entrades perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Sí.
0: Una entrada que ve acompanyada d'una nit d'hotel per dues persones,
1: Déu-n'hi-do,
0: I avui és el Dia Mundial del Cor, per
1: tant... Del cor, exacte. Avui heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu d'explicar anècdotes de com vau tallar la vostra última parella o per què vau tallar.
0: Ruptures al Flash Matí. Hola.
2: Bon dia.
1: Hola.
2: Doncs el meu ex és Mosso d'Esquadra.
1: Ai, ui.
2: I vaig tallar amb ell perquè em va posar les banyes, no? Tot un tòpic.
1: Clar.
2: I la manera de deixar-ho va ser que vaig buidar el pis on estàvem convivint, vaig emportar les meves coses i els regals que m'havia fet, que no em faria res d'ells, li vaig trencar i li vaig deixar per la casa. Per exemple, em va regalar un peluix d'un gos.
0: Sí.
2: Li vaig tallar el cap al peluix i li vaig deixar sobre el seu llit.
1: No.
2: I ja, per últim, quan vaig marxar del seu pis, li vaig ficar un full a la porta que posava "Aquí vive un infiel". I així va ser com vam tallar.
1: Això sí.
2: Actualment tinc una altra parella on soc molt feliç.
0: Ah.
2: Res a veure amb el Mosso d'Esquadra.
0: Yeah.
2: I m'agradaria participar amb el sorteig de les entrades a Sitges i una amb l'hotel. Gràcies.
0: Però no vulguis anar amb el mosso, amb cap mosso.
1: Ja saps què diuen, no, Héctor?
0: Què diuen?
1: Después de un cucaracho viene un buen muchacho.
0: Ah, el lloro,
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Aquesta és la pregunta. Avui ruptures al Flash Matí. Va, mentre sona Carita Feliz, el nou tema de Mike Towers per arribar a 2:15.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El mirador astronòmic de l'Alt de la Capa continuarà endavant malgrat les discrepàncies que hi ha al sí del Comú de la Massana. Els consellers de la minoria, d'Amseny, no van donar ahir suport a l'adjudicació de les obres, sumant-se així a les veus crítiques sorgides des de la societat civil. La majoria comunal, en canvi, considera que el projecte pot contribuir a dinamitzar Arinsal i ajudar a l'estació de Pal Arinsal, que, segons la cònsul major, Eva Sansa, tancava el 2025 amb unes pèrdues de 600.000 euros. Sansa admet que el mirador no resoldrà per si sol aquesta situació, però defensa que pot representar una ajuda si s'assoleixen les previsions de visitants contemplades. A Andorra la Vella, el Comú ha renovat el sistema de bombeig de captació d'aigua situada a l'estadi comunal Joan Samarra. La intervenció, amb un cost de 428.000 euros, substitueix uns equips que tenien més de 20 anys. El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, remarcava aquesta setmana la importància d'aquesta instal·lació, ja que pot arribar a proporcionar fins al 50% de l'aigua potable que consumeix la parròquia. IFEDA preveu a pujar un 3,1% les tarifes elèctriques de cara a l'any que ve. La previsió figura en el projecte de pressupost de la companyia presentat al Consell General amb uns comptes equilibrats a prop de 152 milions d'euros. La xifra representa un increment del 4,5% respecte dels 145 milions pressupostats per l'exercici actual. Fem referència a la campanya de vacunació contra la grip estacional, que començarà el pròxim 5 d'octubre, es mantindrà activa fins al 31 de gener del 2027, estarà dirigida principalment a les persones de més de 60 anys i als menors d'aquesta edat que presentin factors de risc. Caldrà sol·licitar cita als centres d'atenció primària i, en el cas dels menors de 60 anys amb factors de risc, presentar una recepta del metge d'atenció primària. I Andorra Telecom organitzarà el pròxim 8 d'octubre, a les 10 del matí, a l'Art Hotel, una nova edició de la Jornada Empresa. La trobada d'aquest any posarà el focus en el paper de les persones en l'estratègia de les organitzacions i en la capacitat d'adaptació de les empreses davant dels canvis. La participació serà gratuïta, però les places són limitades i caldrà inscriure-s'hi prèviament a través del web d'Andorra Telecom.
2: Amb la teva empresa, prevenir és essencial.

Aquest és el Rusowski, això es diu Malibu. Ese estilito Malibu te va genial, eh? Molt bé, Malibu, no podia faltar en aquest matí de dimarts, 29 de setembre, dimarts de pluja, dimarts una miqueta aquí de jaleo, eh? Jaleo, jaleo. Per tant, molta paciència, no us preocupeu. Ja canviarà el temps, ja canviarà, si més no, el dia aquí el comencem millor. Amb el ritme d'aquest programa, som al Flash Matí, 9:34 minuts ara mateix. Som-hi amunt.

0: borratxo no se'n va de les Canàries, ni borratxo és el Quevedo, de nou des del Baifo.
1: Ni borratxo,
0: al flash matí, 9:45, Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Hòstia, avui dia de...
2: Dia d'alarma, eh?
1: Escolto aquest soroll i se'm posa els pèls de punta.
0: Perdoneu, perdona, l'ensurt era jo, eh?
1: Clar, és que estàs enganyant a molta gent. Hi ha molta gent que potser es pensa que és el seu mòbil.
0: Bueno, acabo de dir que era broma.
1: No, que és que no pares.
0: Ja, tu és una broma falsa. Una broma dolenta, no?
1: Sí.
0: Què has dit, Jan?
2: Tu ves ofent de tant en tant, això, d'aquest soroll.
0: A tu t'agrada ser mala persona.
1: Això és com el llop i l'ovella, no?
2: El cuento del lobo, sí.
1: Exacte.
0: No, ara, en sèrio, va, avui hem de parlar del tema de la meteorologia, perquè suposo que s'està liant ja fort en alguns punts del país, no, Jan?
2: Correcte, les fortes tempestes que venim anunciant des de que ens hem despertat s'estan produint ja. De fet, ja han deixat al nord de l'Anoia més de 100 litres per metre quadrat, per tant, aiguats importants. Són tempestes i pluja que es mou molt lentament ara mateix que tenim la banda oest de Barcelona a punt d'arribar a la ciutat de la capital catalana, i aquestes tempestes s'aniran movent, doncs, en aquesta mateixa direcció cap al litoral central i al prelitoral, i poden deixar, doncs, acumulats importants i acumulacions, intensitats també torrencials, per tant, atenció amb les pluges. Aquestes tempestes també es mouran cap a punts del litoral i al prelitoral de la bona part de les comarques de Girona, i parlarem també d'acumulats de més de 100 litres en aquest sector. Per tant, avui poca broma, perquè tenim un doble avís de perill, tant de l'Agència Estatal de Meteorologia com del Servei Meteorològic de Catalunya, de perill molt alt, de perill vermell, per aquestes pluges. Per tant, atenció, que això no és cap broma.
0: No. Per aquells i aquelles que conduïu, doncs molta paciència, no feu coses que no s'han de fer.
1: Correcte.
0: Si puc córrer més del compte, intentar avançar si no veieu gaire, aparcar zones inundables i de més històries.
2: Atenció amb l'aquaplàning, també, que ningú se li acudeixin a veure el riu.
1: Fa por, això, eh?
2: Ens quedarem sense oients, si no.
0: Que no. Temperatura, Jan.
2: Ara mateix a l'illa de Bú del Montsià, 20 graus, a Sant Martí, Riucorb, 18,5, a Tibis, a la Ribera d'Ebre, 19 graus, i a Barcelona, 25 graus.
0: Fantàstic, gràcies. Fins demà.
1: Adéu.
0: Fins ara.
3: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Això continua.

El chiquillo, el caprichoso, de nou a Flash FM. Aquesta és probable que soni dissabte a Cambrils dels Pirineus. Aquest any tornem per la festa major de Cambrils de Muntanya, al Solsonès, aquest dissabte 3 d'octubre, festa Flash FM, amb qui us parla Néctor Ortega. Us espero a partir de 3:45 de la matinada al pavelló, si voleu. Cambrils dels Pirineus, festa Flash, dissabte.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem, i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
12: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
14: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
13: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
15: Les millors braves d'Andorra?
16: No vagis al Barra Mars.
15: Un bon bacallà al pil-pil.
16: No el demanis al Barra Mars.
15: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
16: Oblida tant del Barra Mars.
15: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
16: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
15: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Alejandro, des de l'àlbum Viceversa, ara fa unes quantes temporades. Ja ho petava fort i ho continua fent, perquè ara, a més, forma part de la banda sonora del videojoc Grand Theft Auto, eh? Poca broma. Todo de ti a Flash FM, apropant-nos a les 10 del matí. Atenció amb aquesta, que és nova i és d'un productor i cantant català. Es fa dir A-I-E-M, es diu el tema Te vi perreando.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, l'episodi de pluja ja descarrega amb força el Penedès i en alguns punts de l'Anoia i el Garraf. Les tempestes han provocat alteracions en la circulació de trens de Ferrocarrils i Renfe, que ha decidit suspendre el servei d'alta velocitat i mitja distància. Tot i que en un principi s'hi havia inclòs els regionals, Renfe ha matisat que no estan afectats. Pel que fa a Rodalies, algunes línies circulen amb limitacions temporals de velocitat per culpa de la pluja. D'altra banda, en espera que s'aprovi el decret d'habitatge que hauria de servir per paralitzar desnonaments, de moment se'n continuen produint. Aquest cop els Mossos d'Esquadra han fet fora de casa seva en Jordi, un veí de Mataró amb 87% de discapacitat que viu amb la seva germana i els seus tres nebots. La policia va executar el desnonament del pis, propietat del fons voltor Investmart, de manera pacífica i la família va acabar abandonant el pis de manera voluntària. I atenció, perquè han pujat un 23% els incidents amb ratpenats i el Departament de Salut ha demanat evitar-ne el contacte. Des de principi d'any s'han registrat més de 190 agressions d'animals a persones i la majoria, el 43%, les han dut a terme aquests mamífers voladors. Els esports. Després d'uns dies de descans, Espanyol va tornar ahir a entrenar. En la sessió es va poder veure Javi Puado treballant amb el grup. El capità es troba a la recta final de la recuperació de la lesió que es va fer al genoll ara fa 9 mesos. I en bàsquet, el Barça ja és a Dubai, on aquesta tarda juga contra l'equip de l'Emirat al partit de la segona jornada de l'Eurolliga. Tots dos equips arriben a la cita després de guanyar el primer partit, però l'enfrontament té una petita curiositat i és que els dos entrenadors s'enfrontaran al seu exequip.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: No nos saca nadie de aquí, no nos saca nadie. Aires, com es diu aquesta cançó del Luchito, que per segona setmana consecutiva és el megacrack a Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vinga, va, que la vida és bonita per a un solo baile. Sortiu, balleu sota la pluja avui més que mai, eh?
1: T'imagines?
0: Bueno.
1: Bueno, mira.
0: Potser no podeu, ja esteu treballant i tal, o camí de la feina, però bueno, paciència, eh?
1: Vinga, va.
0: Hem de parlar de la bitxota, de la Karol G.
1: Més aviat del Bruno Mars i la, sí, de la Karol G també, perquè Bruno Mars, al seu últim post a Instagram, en ell ha entrat en joc els rumors aquells que vam dir de que el Bruno Mars i la Karol G estaven enamorats perquè van treure un videoclip junts, una cançó.
0: Però que no ho estan.
1: No, és que no està res confirmat, però...
0: És un rumor.
1: És un rumor, però el que sí que sabem és que ells dos juguen amb aquestes cosetes.
0: Home,
1: i és que Karol G va ballar de manera molt sensual amb el Drake, el cantant Drake,
0: sí,
1: mentre interpretava la cançó One Dance. D'acord? Què passa? Que aquest vídeo s'ha fet molt viral, perquè el Drake no té ni idea de ballar...
0: És per això, eh?
1: De parrejar.
0: Vale.
1: I Bruno Mars ha penjat una foto,
0: sí,
1: on hi posa uns comentaris, va reaccionar amb humor dient que havia de recuperar la Karol G, va etiquetar el Drake i a la Karol G dient que ha de ser seva, ha de tornar amb ella, com si s'hagués posat gelós per ells dos, vale? Què passa, doncs, que el comentari té milers de respostes, té més d'un milió de likes, mira, de fet, exactament té...
0: Quants, aviam?
1: 1,9 milions de likes.
0: El comentari, eh?
1: La foto, és que ha posat
0: la foto,
1: foto,
0: la foto
1: amb el comentari que exactament posa "When you see Drake dancing with your Latina crush".
0: Epa, epa, veus
1: in
0: com...
1: 4K.
0: Aquí hi ha més en 4K.
1: En 4K, sí, sí.
0: Aquí hi ha alguna cosa més que un simple salseo, no creu?
1: I després
0: no sé.
1: Acaba amb un "Respond me a SAP, I have to... La tinc que tornar a tenir per mi".
0: Ja.
1: Saps? Com... No sé.
0: Ai, Bruno, que estàs enamoradíssim, eh?
1: El Bruno seria una fantàstica parella per la Karol G.
0: Jo crec que sí.
1: I per qualsevol.
0: Hi ha un meme també que, si veieu la cara del Drake, sembla que quan la Karol li fa una mica de perreo, es tiri un pet.
1: Què dius?
0: Perquè la cara del Drake és com si de cop fes molta pudor.
1: Ah, com si la Karol se l'hagués tirat
0: sí,
1: el pet.
0: Sí,
1: sí. Vale.
0: Si trobeu el vídeo, interpreteu-lo com si la Karol s'hagués tirat un pet i el Drake fiqués la cara de quin fàstic, nen.
1: Vale, pot ser. Quan apreta.
0: Salseos, que ens agraden aquí a Flash FM. No ho podem pas evitar. Nova hora, la cinquena en marxa d'aquest Flash matí d'avui. Sempre.

parell d'amants, que nadie los podrá separar. Ens ho explica la Tini, acompanyada del seu col·legote, Ulises, bueno, dos amantes, a Flash FM, a Flash Matí. Recordeu que dissabte hi ha festeta a Martorell. Dissabte, per les festes del Roser, Flash FM farà allà, in situ, a Martorell, el Flash Urban, en directe amb el Tomàs Poal i el Miquel González. I després, festassa Flash amb en Domènec fins a altes hores de la matinada al pàrquing del vapor de Martorell. Això serà dissabte. Avui és dimarts, sona Anna Mena.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
10: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya.
16: El govern de tothom.
17: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
18: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
19: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
20: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
21: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
20: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: 10 i 25 minuts ara mateix. Gemma Manzanero, què tal?
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Dimarts 29 de setembre, recta final de setembre, amb un temps ara mateix bastant...
1: inestable.
0: Liat, bastant liat. Hem fet quedar-se una estona més al nostre home del temps, el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
2: Hola,
0: de nou.
2: Bon dia, què tal, com
1: Hello.
2: Esteu?
0: Ara mateix el Jan està aquí mirant mapes, interpretant prediccions, però... literalment, ara fa molt poc ha sonat una alerta d'aquestes d'última hora, eh?
2: Correcte, ha sonat un NES alerta a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat, i Protecció Civil demana que, si us trobeu en aquestes comarques, que no sortiu al carrer, que no aneu a buscar el cotxe i que no baixeu a cap soterrani.
0: Heavy,
2: de fet, aquí està plovent amb ganes. Al nord de l'Anoia ja s'han acumulat més de 120 litres en el que portem de matí, i poc a poc, perquè es mouen molt lentament, aquestes precipitacions es van movent cap a l'est, és a dir, sobretot entre el Vallès Occidental i el barcelonès. És probable...
0: mira el tro.
2: Bon tro. Que d'aquí no massa es posi a ploure amb ganes, i és el que estic dient, eh? Són tempestes que es mouen molt lentes i que deixen molta aigua, però sobretot aquestes tres comarques, sobretot ara mateix al Baix Llobregat, que és on està plovent més, no sortiu al carrer, ja que les acumulacions comencen a ser importants.
0: Et dic una cosa, és molt probable que la gent ja hagi sortit al carrer.
2: Clar, sí.
0: Llavors, en aquest cas, què s'ha de fer?
2: Doncs jo crec que heu d'intentar evitar les zones inundables. És a dir, no aneu a veure el riu Llobregat, per exemple.
0: Ja.
2: Poseu-vos una mica xupluc si està plovent molt, i al cap i a la fi, doncs, no us foteu a conduir amb excessiva velocitat si esteu al cotxe ara mateix, perquè,
1: una
2: vaja...
1: una miqueta de sentit comú.
0: Ojo l'aquaplaning, abans ho comentàvem.
2: Ojo l'aquaplaning.
1: Sí, perillós.
0: Ja anireu a PortAventura quan pugueu. Ara
2: no vulgueu fer-ho a casa.
1: Sí.
0: Bueno, va, lloro, amb tot plegat. Jan, repassem temperatures o això ja és tot?
2: Això ja és tot, cuideu-vos.
1: Ja està, no el facis treballar més,
0: L'he fet treballar una estona més, tampoc et passis, no?
2: Tampoc et passis, Héctor.
0: Vale, vale. Gràcies, Jan, fins demà, ara sí.
1: Adéu.
0: Sona Droga, Mora i Zetangana, el Flash Matí. Un cop més, gràcies per triar-nos. Bon dia.
1: Bon dia. Última.

si algú d'aquí encara no coneixia aquesta cançó, és la que va fer-se, diguéssim, la volta al món gràcies al Bizarrap. I qui ho va gaudir més, evidentment, va ser el Quevedo, eh? Sort d'aquesta cançó. La del Quédate, la Music Session 52. El flash matí de nou, en aquest dimarts 29 de setembre. Ara Shakira. You knew if

0: Flaix Matí.
1: I és que han muntat una festa exclusiva per gent alta.
2: Oh.
1: Els nois han de fer més de 1,85 m.
2: Bé.
1: I les noies més de 1,72 m.
2: Ja ens passareu alguna foto.
1: Per favor.
2: Però amb un angle, com és? Genital, no?
1: Com que genital?
2: No, genital. Ah. Bueno, l'angle genital te'l guardes per tu sola. Jo no vull saber res. Flaix Matí.

Aquest és l'Ugel, això es diu Moving to the Sun, una cançó que a priori l'hauria d'haver fet ell, i ara hi ha molta penya que diu, i ho estan mig demostrant, que és intel·ligència artificial, toca't els nassos, tio. Ugel, per favor, tio, home. Bueno, és temazo, això no li treu ningú, és que vull dir, i per això la posem aquí, a Flash FM. Només faltaria per ajudar-vos a començar aquest dimarts, dimarts de pluja. Alloro això també, precaució, avui més que mai. Del ritme ens n'ocupem nosaltres. Sona Manuel Turizo, vinga!

Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM.
3: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
4: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
3: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
3: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Andorra. Flash FM 93.8.

Baby Wow, Te Pienso Demasiado i tot el que acabi amb au, eh? Era vàlid per formar part d'aquesta lletra. De la Karol G, la bitxota, acompanyada de Judeline i de Rusowski, el mateix tio del Malibu. Avui de nou sonant el Flash Matí de Flash FM, que és aquest programa, el qual comença a les 6 del matí, vull dir que portem aquí unes quantes hores ja repartint ritme a tort i a tret arreu del territori, eh? Espavilant el país. Gràcies per triar-nos. Va, el lloro a la carretera, molta paciència avui amb les pluges, eh, si us plau. De la música no us preocupeu, que és cosa nostra. Recta final d'aquesta edició del dimarts 29. Ara amb aquest, el BL, No Tiene Sentido.

0: Es diu Debí tirar más fotos. La del Benito, la del Bad Bunny, que comparteix títol amb l'àlbum i que tant vam cantar a ple pulmó i encara ho fem quan sona aquí, evidentment, a Flash FM. Avui per tancar el Flash Matí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Armand Maravalli, ja ha arribat, ha arribat, ha arribat.
2: Hola.
0: Ha arribat en canó, amb callac, o com has arribat?
2: Sí, bé. No, saps què passa? Que avui, com que plou, la gent s'oblida de conduir i el bus anava molt més lent del que s'havia.
1: Bueno, està bé que vagin lents, també t'ho dic.
2: Sí, ja, però...
0: No t'has mullat, eh?
2: No, perquè la parada del bus em deixa aquí al costat.
0: Ah, punyeter, és que l'Armand s'ho munta bé, eh?
2: Sí. Bueno, una cosa boníssima. No t'ho pots ni imaginar, Héctor.
0: Bueno, va. Nosaltres tanquem el programa. Demà, doncs, a les 6 del matí ens hi tornarem a trobar. Tindrem més entrades pel Festival de Sitges, més nits d'hotel. Això sona molt guai.
1: Exacte, sí.
0: I molta música a partir de les 6 del matí. No desconnecteu. Molta precaució amb la pluja. Fins demà.
1: Adéu, adéu.
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
4: La que manda.

Vinga, va, que aquí estem, començant nova hora de ritme. Després del flash matí, l'Héctor i la Gemma, que ja estan agafant les seves pertenences, abandonen l'estudi, i jo, que sóc l'Armand Maravalle, em quedarem vosaltres durant 5 hores aquí a Flash FM, a la del ritme, a la camana. Vamos allà, sisplau. Calla!

0: Aquest és el colombià BL, amb aquest tema que es deia Mi Refe, el va fer al costat del seu col·lega, compatriota i productor Ovi on the Drums, un clàssic, ja el coneixes. Passant 9 minuts a les 11 del matí, ja deixant enrere el flash matí, hem estat aquí, ja semblava això, el camarot dels germans Marx. De fet, amb les presses no ens hem ni presentat com Déu mare, saps allò que dius? Amb tots els pitos i tota la flauta i aquestes coses, per tant, ara com bon punt acabi això? Mira, què diu aquest? This is Flash FM. Va, ara sí, eh? Vinga, va, que estem fotent-li canya aquest matí de dimarts. I a més, 29 de setembre, s'acaba el mes, pendents del cel, eh? Aneu al tanto, sisplau, amb aquestes pluges, tempestes que estan per tot arreu i no volem que prengueu mal. D'aquí no res, el Henry Méndez. Què us sembla amb el Mi Reina?
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Això ho hauríem de dir abans, però no passa res. Vinga, va, escolta, primer una mica de Bad Bunny i el seu baile inolvidable.

0: poder del ritme.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Ets autèntic, amb personalitat.
8: Original.
7: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
8: De dir el que dius.
7: Tens criteri i passes d'imitacions.
9: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
7: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
10: La que manda.
7: Flash FM.

Aquesta és la cançó amb la qual el Quevedo i l'Elvis Crespo s'han doctorat ja aquest estiu del tot. Ha sonat a tot arreu, en tots els contextos, festes, festivals, xiringuitos. Va sonar fins i tot al Mundial de Futbol, quan Espanya feia un gol. Ens veiem a la Graciosa, maco. És l'Elvis aquí cridant, eh? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Això ho has escoltat on si no, el poder del ritme de Flash FM, camí de quarts de 12. Clar que sí, va, seguim. Amb una mica de Latin House. Que és la cançó del Cigaló, el Café con Ron del Bad Bunny, una versió encara més potent feta per el DJ francès Clan. Sona així.

un cop més al Young King, al Mike Towers, que ja ens ho confessava fa uns quants versos. Llevo comiendo lo mela hace un rato, pero no dejo rastro. El tio por lo vaginis, que és el millor que pots fer. Passen 2 minuts de 11:45. Escoltes Flash FM. Va, que ens mantenim, ens quedem a l'illa del reggaeton, a Puerto Rico. Amb qui, si no? Amb el Bad Bunny, va. Flash. Des del seu últim disco. Aquesta es diu EO.

Sí, no cal que ho digui el Rau Alejandro, no cal que ho juri. Segurament no hi ha cançó més apropiada pel dia d'avui. Aquesta es diu Diluvio, que és el que tenim aquí sobre. Mora meva, com plou, tu. A Bots i Barrals, avui, eh? Aneu amb compte, aneu al tanto, que no volem més desgràcies. De fet, inclús Protecció Civil, la Procicat ha enviat alertes i ha demanat no sortir a l'exterior fins a la una del migdia al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès i a l'Anoia, i també altres zones molt afectades. Ara mateix, aquí sobre la ràdio, estan caient uns llamps i trons, però que flipes, flipes. Per tant, aneu al tanto, sisplau, i no pareu de sintonitzar Flash FM, que el ritme no para, això segur. D'aquí no res, Yandel amb Fate, abans Elena Rose i Manuel Turizo col·laborant junts per fer això que es diu La Semana.

Aquesta és la veu de Yandel Veguilla, conegut artísticament, evidentment, com a Yandel. La va treure el desembre del 2022 al costat del Fade, el Fercho, una col·laboració d'autèntic luxe que formava part del quart disc d'estudi del Yandel, que es deia Resistència, i que si no l'heu escoltat, us el recomano. Va, anem camí de les 12. És moment de fer una pitipausa. A on? A les Illes Balears, a Palma de Mallorca, amb el Relsby. Flash. Aquest és el seu gran hit, el Tubacin.

És el Justin Bieber acompanyat de la Nicki Minaj sonant a Flash FM no sé quants anys mil després de publicar aquest Beauty and the Beat. Torna a estar de moda, torna a sonar per tot arreu, torna a sonar aquí a La Camana quan queden 7 per arribar a les 12. Una cosa, com està caient ara mateix, per favor? Es cau al cel! Sí, està caient la del Pulpo Pol ara mateix aquí fora. Feia molt que no veia ploure així al centre de Barcelona. Va, seguim amb més coses. Ja tenim per aquí l'Ugel, el francès, el marsellès, amb el seu Jamaican Bamba.

0: Per segona setmana consecutiva, el nostre mega crack aquí a Flash és el Lucho RK amb aquest aire. This is Flash FM. L'hem fet servir per començar nova hora, aquest jove canari que té una carrera brillant per endavant, seguríssim, tu. Vinga, va, passen 2 minuts a les 12 del migdia, família, en aquest dimarts passat per aigua, Déu-n'hi-do, aneu al tanto. I això sí, sintonitzant la que mana a totes hores. D'aquí no res, RUBFV.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, però abans, Jay Wheeler i Omar Kurtz amb el De Lejitos Remix.

0: Coita, que divertida que era aquesta, eh? 2020, RVFV al costat d'Omar Montes en aquesta mena de fusió d'electrolatino, reggaeton amb aires flamencs. Clar que sí. I jo tampoc, macos. Vinga, Bad Bunny, d'aquí no res, ens porta cap a Puerto Rico. També Farruko amb el Ja pa què, però primer ens quedem per aquí per casa, amb els Flashy i els 31 Fam. Aquesta que s'ampleix a la cançó del Doraemon. Es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: poder del ritme.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra, Flash FM 93.8.
2: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
3: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Flash FM.

El poder del ritme. Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no el segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Si et mola aquest rotllet que sona per aquí, és que ets dels nostres. Sona l'Ugel amb el seu Moving to the Sun. Una mica de Latin House per ambientar el país en aquest dimarts passat per aigua. Déu-n'hi-do com estava caient fa una estona. Ara ja sembla que va pujant cap al nord. És d'aquests dies d'actualitzar el radar del Meteocat cada 5 minuts, tu. Va, d'aquí no res. Justin Quiles i Chimbala amb el seu Loco, abans Mike Towers. Un anamàs sonant aquí, a la Camana.

Aquesta versió clarament no era la que sortia a la pel·lícula, eh? Tu t'imagines allà els xavals d'aquell orfenat francès i de cop i volta allà al cor a l'església... Pum, pum, pum. No. Aquesta és la versió que va fer uns anyets després Bennett, el DJ i productor alemany del Bois Sonton Xeman original de Los Niños del Coro. Te'l posem aquí a Flash, déu-n'hi-do, tu. Una mica de tralla de tant en tant també entra aquí a la camana. Passem ja de quarts d'una del migdia. És moment d'escoltar les trompetes. Quines trompetes? Flash. Les del Bizarrap, l'argentí, al costat de Daddy Yankee, el D.Y., fent la sessió número 0.

passa a molts i a moltes, eh? Se pone caliente cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo. Aquí tots calents com micos. J Balvin, Jowell i Randy, 2017. Per favor, quins temps. Això es deia Bonita, sonant a Flash. Va, tornem a l'actualitat, ja toca. D'aquí no res, el Quevedo des del Baifo amb el Ni Borratxo i també un dels himnes d'aquest estiu 2026, Ana Mena, Lola Índigo, és el Petit Oa.

Déu-n'hi-do, eh? Aquí a Flash FM anem a bon ritme avui. Sona el Vagabundo de Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL. Es nota que tenim el poder del ritme. Moment, jo crec que ara per posar una de les noves, va. Ah, sí. De les més recents que ha tret l'Ozuna, al costat d'Omar Kurz, sonant a la Camana, col·laboració tremenda. Aquesta es diu Zi Zi. Yeah, yeah.

des de Madrid. Aquest és el flow del Cano, un tio especialista en mesclar la música urbana amb la música electrònica. Aquí, a més, samplejant un mite com és el Sean Ball, el raper i el seu She Doesn't Mind, El recordeu, Ara ho enteneu, She doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't mind, and I got to... Ara sí, ara ja ho heu vist. Bé, així m'agrada, molt bé. Molt atents, molt atentes. Va, aquí al Poder del Ritme ens apropem a la una del migdia i arribarem amb Aïssa i RUBFV. Aquest estiu ens han deixat aquesta col·laboració totalment intoxicant. Es diu Muchacha, l'escoltes a Flash.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Després de 8 setmanes a la nostra llista, per fi arribat a dalt de tot el Talk to You dels holandesos Another. Una mica de gauset, una mica d'electrònica liderant la nostra llista. L'hem fet servir per començar nova hora. Per cert, les veuetes, el cantant de la cançó, és un tal 54 Ultra, que és un cantant de Nova York, que de fet es diu Johnny Rodriguez i que té unes pintes vuitanteres, el tio mola bastant. Té una aura que flipes, no se l'acaba. Doncs enhorabona per ells, clar que sí. This is Flash FM. Amb el nostre number one hem començat nova hora de ritme aquí a la Camana quan passen 3 minutets de la 1 del migdia. Ja portem 2 hores junts i ens en queden 3 perquè jo us duré fins a les 4 quan s'hi posi el Sergi Domena amb l'Interactuar. Gens malament, tu. Vinga, va, som-hi.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, aquest sóc jo. En aquest dimarts passat per aigua, aneu al tanto, aneu amb compte, vale? Sí, no volem més desgràcies. Sí. El que volem és ritme, com el de la Karol G, Judeline, Rosowski, el Baby Wow.

Aquests dos són el De La Osa i el Quevedo, que devien trencar-los el cor a la vegada, més o menys, perquè els dos sonen prou convincents, eh? Prou trencats amb aquest Still Loving, un tema de desamor, de nostàlgia. Tema tristón, que sona per aquí, per la Camana, quan passen 10 de la 1. Clar que sí, vinga, va, som-hi. Still Loving. Vinga, seguim amb el rotllo tranquil·let. Va, aquesta hora, no cal pujar revolucions, ja veuràs tu. Tindrem el Mike Towers amb el seu Diosa, que és així un tema chill. I aquest també és l'Omar Kurz, Lousy, des de Puerto Rico, amb això que es diu Coco.

0: espectaculós amb el suport del Departament Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
0: Flash FM Andorra.

L'àlbum del Baifo ja fa uns mesos i ens haguéssim preguntat quin creieu que serà el gran hit, el gran pelotazo d'aquest disco. Poca gent hagués donat un duro per La Graciosa, havent-hi altres tamassos xolos durant tot el disc. En qualsevol cas, doncs mira, així és la música. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa, és sens dubte la cançó de l'estiu 2026. Sona un cop més a Flash FM. Molt bé, Elvis, molt bé. Vinga, va, agafem l'avió, seguim aquest tour pel planeta urbà. Anem cap a Puerto Rico. Flash. Aquesta és la nova de Clarent, amb Omar Kurtz. Sona molt i molt bé. Es diu Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

Aquests eren els Figaflaues, eh? Des del seu disco, discasso, La Calçotada. Hi havia cançons tan xules com aquesta, Solucions i No Problemes. Aquí a Flash, evidentment, et posem la versió una mica més dopada, una mica més canyera. Va, d'aquí no res tindrem el Duckity del Bad Bunny i el Jay Cortez. Quin tremendo himne, eh? Flash. Abans, per anar fent boca, des de Xile, Kid Voodoo amb JC Reyes. Aquesta es diu Me Mareo. Me Mareo, sí. L'escoltes

aquesta cançó, us agradi o no, és història de Catalunya. T'hi posis com t'hi posis, la col·laboració entre les germanes Farelo, l'Alba i la Irma. Només hi falta la tercera, la Greta, que també s'hi dedica, això. Aquesta es deia Sexe Sexy, la van fer fa un parell d'anys. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ja, molt bé. Vinga, va, que d'aquí 20 arribarem a les 2 del migdia. Ens anem cap a França amb el Movejo. Aviam què ens explica. Because everybody here is so sick. Say my name.

La majoria de nosaltres vam descobrir aquest artista amb això, el Una noche en Medellín. Déu-n'hi-do, com hi va. Es tracta del Chris MJ, el xilè. Va, tornem al Latin House. Ve de gust una mica de ritmes més electrònics aquesta hora aquí a la Camana, Flash FM. Puja el volum, sona Ximsa i Arco amb el Fire.

va, que ens conviden a fer una volta. Nos inviten a dar una vuelta amb los de l'espacio. Litkila, Tiago PZK, la Maria Becerra, el Duki i la Emília. En un cotxe de 5 places i caben ells, no hi cap ningú més. Tu, què, hi anem o no? Jo hi aniria, jo hi aniria. Arribarem a les dues aquí a la Camana amb el Henry Méndez i companyia, amb la nova versió del Rayos de Sol.

0: flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La Cambra de Comerç reclama la creació d'un Pla Nacional de Productivitat i Competitivitat que impliqui el govern, la resta d'administracions i el teixit empresarial. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, ha defensat durant la presentació aquest matí de l'informe econòmic 2025 la necessitat d'avançar cap a un creixement més qualitatiu. Entre els principals reptes situa l'habitatge, la simplificació dels tràmits i l'adaptació del model migratori a les necessitats laborals. La Cambra constata la bona evolució de l'economia, afavorida també per les perspectives de l'economia espanyola i la solidesa de les finances públiques, però alerta de riscos com les pressions inflacionistes, la manca de mà d'obra i d'habitatge assequible i la capacitat de les infraestructures per assumir més població i visitants. Més temes, l'executiva de Demòcrates per Andorra ha abordat la fórmula amb què la formació planteja concórrer a les pròximes eleccions generals previstes per al primer quadrimestre de l'any que ve. Durant la reunió d'ahir la tarda, el president del partit, Ladislau Baró, i la secretària d'Organització Maria Martisella van plantejar l'opció que DA participi en una plataforma transversal que reuneixi diferents partits, persones i sensibilitats. Destaca que la policia ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar a l'Eduard, un resident d'Ordino de 47 anys desaparegut des de dissabte. La família no en té notícies des del migdia d'aquell dia i la recerca es va activar després de rebre l'avís a la nit del dissabte. L'home fa 1,76 metres d'alçada i quan va ser vist per última vegada portava pantalons blaus, un polo vermell de màniga curta, sabatilles blanques i una motxilla fosca. La policia demana que qualsevol persona que el vegi o disposi d'informació sobre la seva localització pugui trucar al 110. Destacar que Sant Julià de Lòria posarà en marxa aquesta tardor Entre Sons, un nou cicle que busca afavorir l'intercanvi entre músics del país i artistes més consolidats. La primera edició reunirà a Chico Pérez amb l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, Marc Parrot i el Quartet Brossa amb Lluís Cartes i Veu Silent i Marc Pujol amb la Laura Diana Eugènia Correia. I en la punt esportiu, Carolina Pussier ha renunciat voluntàriament a la presidència de la Federació Andorrana de Ciclisme amb efectes a partir d'ahir, 28 de setembre. L'entitat explica que la decisió respon exclusivament a motius professionals, ja que les noves responsabilitats laborals de Pussier no són compatibles amb la dedicació que requereix el càrrec. Joan Torner assumeix a partir d'ara la presidència de la federació.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: 8.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
2: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Flash FM Andorra. 93.8.

Si alguna vegada us ha passat que estàveu a la discoteca, a la pista de ball, i us heu quedat sense cobertura al mòbil, sense bateria, sense trobar els vostres col·legues, i no n'heu fet cap drama, sinó que heu dit, pues mira, escolta, a ballar i ja sortirem d'aquí. El Quevedo va fer aquesta cançó per vosaltres des del seu primer àlbum d'estudi, el de Donde Quiero Estar. Vaya tamasso que era aquest Sin Senyal que t'hem posat aquí a Flash, tu. Apropant-nos a les 3, moment

Aquí tenim aquest parell fent pujar les temperatures, tirant-se indirectes, molt directes. Volen fer-se mil coses la Lola Índigo i el Manuel Turizo. I a més, lo de pujar temperatures és literal, perquè avui no sé què passa, que en aquest estudi l'aire condicionat està com fent el tonto, no acaba d'anar fi, i es desconnecta, i mare meva, tu, quina calda que fot aquí dins, i més escoltant Lola Índigo. Manuel Turizo aquí a La Camana, que diuen que es fan mil coses, molt bé. D'aquí 10 minuts arribarem a les 3 de la tarda i ho farem amb un altre duet de luxe. El format per la Bad Gyal i el Chencho Corleone.

0: I què diu?
1: Seva cintura bien pegada.
0: Por favor. Quin luxe tenir-los a ells, els Figaflaues, de cada una estoneta sonant aquí a Flash FM, aquí amb aquesta batxeteta 5 stars, 5 estrelles, boníssima. Es deia Mossego, la van treure ja fa 3 anys, però encara sona fresca. Això no passa de moda. Ai, si ho t'hi pego, ai, si ho t'hi pego. Va, que arribarem a les 3 de la tarda. Ho farem amb la Morocha del Luc Ra, pura festa major, però primer passem per Colòmbia. Ens hi esperen per allà, per Medallo, per Medellín, el Ryan Castro, el cantante del gueto, al costat de Capo, amb la Villa. Yeah.

0: Goita, goita, goita, puja el volum de la ràdio, que això sona fenomenal. És el Talk to You dels holandesos Anotter. Per si no els coneixes, els hi mola molt aquest rotllo. Fa anys i panys que produeixen electrònica, més concretament aquest Hausete. I els hi va bé la vida, perquè porten ja doncs, 3 àlbums d'estudi, tenen el seu propi segell, que es diu No Art, amb el qual també fan festes bastant xules, s'ha de dir. A més, també venen per casa nostra. Alguna vegada han fet festa No Art a Barcelona, allà per del Fòrum i aquestes coses. Canelita en rama, tu, puríssim. Hem començat nova hora de ritme amb ells aquí a Flash FM. This is Flash FM. This is Flash FM, sí senyora. De fet, és l'última horeta, últims 60 minuts que passarem junts ja avui dimarts 29 de setembre, perquè a les 4 s'hi posa el jefe d'equipo, el Sergi Domena, amb l'Interactua. Per tant, anem escalfant ja per aquella hora, per aquella cita.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem per aquí Manuel Turizo, tindrem per aquí la Shakira i també l'Omar Kurz i el Jay Wheeler, ja preparats amb el de Lejitos Remix. Ja, jo no...

Fer el Manuel Turizo amb l'estatunidenc Marshmello, el productor de música electrònica. Jo crec que el colombià el va enredar i li va dir: espera, fes-me un beat de merengue que ho petarem. I va tenir, tenia raó el tio. Va, que passen 10 de les 3, escoltes El poder del ritme. D'aquí no res, Juan Magán amb L'ella no sigue modas. Aquell tamarro que va fer amb el Don Omar. Abans, Shakira, Burna Boy, és l'himne del Mundial. Això sona a futbol, és el...

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineu radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
3: Frankfurts, Bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
4: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del De Bos, al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
3: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

d'aquí uns anys, d'aquí un temps, quan mirem enrere a què vam fer l'estiu del 2026, això que vau fer uns i altres ja us ho fareu. Però la banda sonora de l'estiu, sense cap mena de dubte, tindrà aquesta cançó de fons, La Graciosa del Quevedo i l'Elvis Crespo. Allò, quan pengeu stories de fa d'aquí 3 anys, en pla, oh, 2026, pues La Graciosa, clar que sí, molt bé. Fantàstic, Elvis, el dia que hi vagi ja et dic si sí o si no. D'aquí no res, Soul King, Lola Índigo i RVFV a la Camana. Abans, una mica d'Afro House amb el Clan, el DJ francès, escrit amb K i amb dues As. Fixa't, no t'equivoquis. Ha fet aquesta versió del Café Col

un bon trio el que firmaven aquí el Soul King, el raper algerià al costat de la Lola Índigo i l'RUBFV, sonant a Flash amb això tan xulo que es diu Casanova. Sí, senyor. Tres anyets ja que té aquesta. D'aquí no res tindrem per aquí pel poder del ritme a la Karol G amb la Nicki Minaj i el seu Tussa. Però primer passem per Galícia, Oneno, ho sé Tangana, al costat del Mora. Ja preparats per sonar amb aquesta que es diu Droga.

Aquí el Quevedo i la Lola Índigo parlaven d'un ximple que va deixar escapar algú molt important i la van titular així, El Tonto. Es van quedar a gust, clar que sí. Va, que escoltes el poder del ritme aquí a Flash FM, d'aquí no res del Bad Bunny. Flash. Escoltarem el Baile Inolvidable, per ser concrets. Abans, Elena Rose i Manuel Turizo, baixant pulsacions amb La Semana. Vamos.

0: Els teniu un cop més a tots ells, eh? La Noel AA, el J Balvin, la Karol G, el Daddy Yankee, molta penya ficada allà en aquest tema que es diu Xina. No sé per què es diu Xina, la cançó aquesta. No ho hauria de buscar. Igual és en referència a que hi ha molta gent en aquesta cançó, igual que la Xina, que també hi ha molta gent, que és un dels països més poblats del món. Igual va per això. No ho sé. En qualsevol cas, el poder del ritme, edició dimarts 29 de setembre, ja es va acabant, perquè d'aquí no res, ara veuràs. This is Flash FM. A les 4 en punt, concretament, s'hi posa el Sergi Domènech amb l'Interactua, el programa de peticions dedicatòries de Flash FM. Per tant, aneu preparant els vostres WhatsApps. Si us trobat a faltar alguna cançoneta en l'última estona, ell us la posarà. Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Clar que sí. A mi no em torneu a escoltar fins demà. Us deixo amb el Domena. I mira, aquesta per tancar, I am, el cantant català. Aquesta és bona. Es diu Te vi perriando.

0: Baix FM. Són les 4.
1: Tal família, com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Obrim les portes del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Molt benvinguts a l'Interactua. Sona Karol G, Baby Wow.

0: irresistible Karol G a través d'aquesta cançó en la que col·labora també Rusowski. Es diu Baby Wow, la primera de tantes que compartirem una tarda més, com sempre aquí a Flash FM a través del programa que sabreu perfectament us proporciona ritme a la carta. Després del Maravalle, salutacions en Domena fins a les 8, concretament 4 hores intenses a WhatsApps a través del 628-060513. Com diria el Farruko, salió el sol, com a mínim al centre de Barcelona en aquests moments. A d'altres demarcacions probablement no sigui així, en qualsevol cas ja ho anirem sabent gràcies a vosaltres al llarg de les moltes comunicacions que rebrem i que, a banda de manera de cançons, mirant d'aconseguir una de les tantes samarretes que tinc aquesta tarda al nou marxandatge de Flash FM, que us podreu endur per començar a lluir, contra més ràpidament millor, perquè val molt la pena. Molt bé, doncs disposats, com sempre, a engegar el xou. En aquest cas, com? Llegint o escoltant? Bé, escoltant, molt bé.
1: Sergi, mira, sóc el Marc. Estic a les cotxes agarrat. Darrere era un cotxe que va molt lent i sí, podia demanar una cançó. I si li arriba, que accedeix una mica. És una Taurant, Volkswagen Taurant. Uh-huh. Et volia demanar la de la Graciosa, de Quevedo.
0: Molt bé.
1: I ara que estic veient el marit a més, crec que li queda molt bé. Moltes gràcies i bona tarda a tots els flasheros.
0: Adéu. A tu, maco. Molt bucòlic al moment, que ens has descrit. Quevedo i Crespo. Ella ja...

Lo tiene que mover. Molt bona tarda, Sergi. Soc el Xavi des de Badalona. M'agradaria escoltar la cançó del Nueva York, Bad Bunny, diu, i dedicar-se-la a les meves noies, Sílvia i Marina. I aprofitar per demanar-te una samarreta de Flash FM. Moltes gràcies. Doncs vinga, tot dins el sac i ben lligat, a través d'aquest missatge molt clar i català, que concreta que la cançó que vols és aquesta, del Bad Bunny, que hem fet sonar. A les teves noies, concretament, a les que saludem també efusivament, i et regalem una samarreta, la primera d'avui, del Interactua i de Flash FM, de forma ràpida i efectiva. Aquí no estem pas per perdre el temps mai, de cap manera. No em faltaria. Ah, contacteu-nos. El WhatsApp està 100% operatiu, com sempre. 628-060-513. Avui anem passant de la millor manera el que queda de què? D'avui dimarts, eh? Hòstia, quina en surt ahir, eh? Amb l'alarma de protecció civil. Aquella sí que no me l'esperava, eh? Se'm va sortir el cor per la boca. Que l'estic buscant. Hola, què tal, mestre? Soc en David Morí. M'agradaria que em posessis la cançó Camins, somnis i promeses. Se la vull dedicar a la meva dona Inés i les meves filles Isona i Eva, que les estimo molt. Vas ben acompanyat tu per la vida, eh? Pel que m'expliques. A veure si avui diu, ens cau una samarreta. Moltes gràcies i bona tarda. L'acabo de regalar, però et convido a continuar intentant-ho. Va.

0: Sols. Escoltes l'Interactua.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: No és només un reality.
10: A què hem vingut aquí?
11: A guanyar!
9: Tampoc una cursa més.
10: Para!
9: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
15: Es que perdo, he perdut el nord.
16: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro. Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
17: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom, New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
18: Flash FM, la ràdio.
19: Ladies and gentlemen,
18: dance leader.
20: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
21: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del De Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
20: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
22: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
20: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.

0: superestrella com la copa d'un pi ho és, i és indiscutible a aquestes alçades, eh? Pot agradar més o menys, però que ho està patant de valent, això ho sap tothom. Pràcticament tothom. Hola, Sergi, sóc el Marc, des d'Igualada. També un missatge. Espero que vagi bé la setmana. Ens posa superestrella. Diu, estem al camió amb el company Joan de Girona, a Igualada. Doncs moltíssimes gràcies pel vostre missatge. Ànims, anant amunt i avall, vosaltres i altres tants oients que ens consta és així. Anem fent xinotxant, escoltant l'Interactua i acompanyant-se bàsicament de les peticions d'altres oients i les seves pròpies. Ah, és així. Per contactar-nos ja sabeu com funciona això.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Ens diuen, hola, Sergi, hola, Interactua, ens pots posar Maluma? Diu, la que més t'agradi, se la dedico a la meva filla, Iva, que la història diu, li encanta. Bueno, doncs celebrem que sigui així. Ens hem quedat una mica bastaboniat. Aquesta no l'hem vist venir. Coco Loco, Maluma.

0: Un altre crit de guerra que s'imposa, aquest que va contínuament repetint maletí, maletí, maletí.
1: Hola, Flash FM. M'agradaria escoltar la cançó de Maladí o, si no, la de La Graciosa.
0: Bueno, La Graciosa, la deixem descansar una mica. Adéu-siau, bona tarda, que vagi bé, Que crec que li fa falta, reposar, ni que sigui un parell d'horet de fer vaques perquè torni a sonar aquí a l'Interactua. Ho fa unes quantes vegades al llarg del dia. I Maladí, doncs mira, va fent. La nostra, tant i també els seus fans entre la nostra audiència. Molt bon èxit per fer sonar, per exemple, aquest cap de setmana, sense anar més lluny, a una trobada amb l'Héctor Ortega, concretament a Cambrils de Muntanya, a Odin, a Lleida. Estarà a partir de 3:45 de la matinada i repartirà, com sempre, el seu millor potencial de so i ritme especialment preparat per aquell moment. Que no ho sé, ho intueixo. Potser no s'ha preparat res, tampoc. Va una mica... A veure què. Bona tarda, Sergi. Podries posar-me, sisplau, la cançó de La Morosa? Diu, jo no vull demanar-te la samarreta, però si me la regales per la meva mare, que és fan de Flash FM, em faràs molt feliç. Bueno, però no, per no demanar-me-la ha quedat molt discret, El missatge, molt bé.
2: Camisa

0: Veia que molt sobrat, Lucho i Racam, aquesta cançó, eh?
1: Sergi, bona tarda, sóc la Clàudia de Palautordera.
0: Què diu?
1: Estic aquí menjant-me l'embús habitual per tornar de la feina a casa.
0: I no en surt.
1: I em posaria, sisplau, aire de Lucho RK per fer una miqueta més a més, sisplau.
0: Molt gràcies. Bé. No me faltaria. Molta gràcia a tu pel teu missatge. No sé com està el trànsit a aquesta hora de la tarda en general, però aquest matí hi ha hagut tensors importants, eh? Hi ha hagut l'aiguat i de més. I a més, depèn de quina mena de servei de transport públic, tampoc acaba de rutllar del tot, eh? Pel que ens expliquen. En alguns dels missatges que no emetem, però que queden aquí de forma interna, més que controlats. Amb cançons que en molts dels casos també posem, eh? Molt bé, estem pràcticament a les portes, en aquest cas de les 5 de la tarda. Anem fent poc a poc i bona lletra. El golpito, que deia aquell, eh? Bona tarda, sóc el Josep des de Cerdanyola. Guaita. Avui em podries posar la plena del Vélez, se la dedico a tots els flaixeros i flaixeres. Moltes gràcies i força per tothom.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Sitges, 89.9. Vilanova i la Geltrú. Sant Pere de Ribes. Cubelles, Canyelles, Túnel del Garraf. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Les novetats les escoltes sempre a l'emissora del ritme. Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: trobem a tots els fregats, eh? La veritat és que el tio és un no para. Aquesta concretament es diu La Semana.
1: Estoy motorizado.
0: ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿De qué?
1: Lo estoy buscando.
2: ¿Un piquito?
0: ¿Un piquito o qué? ¿Un piquito Elena Rose o qué? Bueno, molt bé, per aquest tema, que està disponible sempre que vulgueu i ens el podeu demanar sense cap mena de problema. Mentrestant, recordar-vos que aquest dissabte, dia 3 d'octubre, la festa del Roser de Martorell, els de Flash FM, que som nosaltres mateixos, ves per on, muntarem un bon merder. Per començar, Miquel González, Tomàs Poal, escalfant l'ambient amb el Flash Urban en directe des de la Casa de Cultura de Martorell, des de les 10 i fins a la 1 de la matinada. Si sou dels 20 primers a arribar-hi, teniu premi assegurat. I després, festa Flash FM. Oberta a tothom, tutti frutti, tutti colori. Amb qui us parla, Sergi Dovera, Miquel González i Tomàs Poal. Des de les 2 i fins a les 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. No s'ho perdin. Hola.
3: Bona tarda, Sergi Domènech. Soc el Joan des de Valls. Avui volia que em posessis per dedicar-li tots els feixeros que estiguin escoltant la ràdio, sí. La Potra Salvaje.
0: Olé, la potra.
3: Vinga, a veure, que avui tinc sort i va tocar la samarreta aquesta tan maca. Gràcies, fins demà.
0: Adéu, maco, con la garganta llena te haré.
4: Con la garganta.

0: Festival de llums i colors amb aquesta cançó que torna a passar per l'Interactua i ho continuarà fent sempre que vulgueu viure. Què passa, Sergi? Bona tarda, sóc l'Àlex. Diu, mira, vull que em posis aquesta, que aquesta setmana és número 1 a Flash FM. Moltes gràcies, una salutació per tots els flasheros. Doncs aquesta a la que et refereixes després de 8 setmanes, efectivament, que no serà gens malament, ha arribat al capdamunt del calibre 45. És la cançó d'una gent que es diu Another Still Tell to You. Ho està patant moltíssim i estem encantats de que ens la demaneu, va. 628-060-513. Aquest cap de setmana tenim un tardeo espectacular al Blink Blink de Barcelona, al carrer Tosset. Tornem a rememorar les nits de la mítica del Sofia. Estem parlant de la discoteca sobradament coneguda per moltes generacions, especialment ja d'entradets en anys, que era la del Jimmy's. Vale? És així, efectivament, com es coneixia aquesta discoteca que estava tot just a la sota, no, diguéssim, de la Princesa Sofia, de l'hotel de la Diagonal. Doncs aquesta serà la segona edició i promet ser espectacular. A la primera, evidentment, el personal es va quedar amb ganes, ho hem detectat ràpidament. I aquesta és la segona, serà aquest dissabte. Les entrades anticipades i tota la informació a Instagram, per exemple. La mítica del Sofia, és així com l'heu de buscar, seguir-los, informar-vos i fer-vos amb les vostres anticipades, vale? Prepareu-vos per un moment èpic.
1: Manec, bona tarda, fica'm el David Arreando de I Am, que estic aquí xupant-me la cua sortint de Diagonal. Drama, tio. Vaya drama, com sempre.
0: Sí, oi?
1: No n'aprenem, no n'aprenem.
0: No hi ha manera.
1: Camí Tarragona, vinga, que vagi bé, bona tarda.
0: No tenim més paciència que un sant.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Sota el sol del Mediterrani, neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
3: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
4: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
3: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
3: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
14: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
15: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
0: Flash FM Andorra. 93.8.

0: setmanes, tio. Em semblen poques, eh? De veritat us ho dic. Tractant-se de Tini, vull dir... Ja per fer unes olimpiades. Qui demanava la noche más?
1: Sergi, molt bona tarda. L'Obra de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Després d'un cap de setmana fantàstic, de platja, muntanya i més aventures...
0: Que bé, eh?
1: Tenim un dia avui una mica passat per aigua, però
0: sí,
1: bueno.
0: Avui sí.
1: Dit això, escolta'm, posa'm sisplau la cançó de Una noche más i li vull dedicar a Pili de Lleida, Marina i Àngeles de Sabadell, Pablo de Terrassa i a Jordi de Sant Cugat. A tu i a la resta de plaixeres.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i tornem a parlar demà. Adéu.
0: Petons i moltes gràcies pel teu missatge. Efectivament, són aquests aiguats estranys que últimament s'estan concentrant d'una forma bastant anòmala, bueno, no habitual. No sé si... No sé. El cas és que, per exemple, estic en aquests moments mirant el radar meteorològic de Catalunya i estic veient que hi ha una zona de la Costa Brava, zona interior de la selva, potser també una mica i de més, i està caient un bon aiguat aquells, eh? Sí, doncs vinga, molta paciència, sobretot precaució, i que no s'hagin de lamentar en qualsevol dels casos més enllà de danys materials. Aquests s'acaben resolent d'una manera o d'una altra, vale? Molt bé, una noche más, una noche menos. On anem? Es pot saber. Ah, hola, Sergi, soy el Mario de Barcelona. Como cada tarde escucho el Interactúa mientras estoy trabajando. ¿Podrías ponerme New Religion, Baby Reisha? Se la dedico a toda la audiencia del Interactúa y a mí mismo. Muchas gracias por animarme la tarde del martes. Don Real, me faltaría. Aquí estem per això i per molt més si s'escau. Aquí està la Reisha, que s'ha lluït amb aquesta cançonassa inspirada en un clàssic de Fayles inoblidable. New Religion. New Religion.

0: Marta Tardos, pels meus companys de gimnàs, sobretot per la Irene i en Ferran. Jo avui no comptava amb ells, però han vingut a fitxar. Moltes gràcies. Doncs mica, bona notícia, doncs, fer, en aquest cas, tasques esportives ben acompanyada. Crec que va millor. 4 minuts per 3 a 6. El so i el ritme de l'Interactua. Una altra trobada, en aquest cas, amb la gent de Flaix Andorra. Podem comunicar de forma oficial aquest cap de setmana de Tardeo la presència de l'Héctor Ortega immers en l'Octoberfest que munta la gent del Devós a Presquí. De seguida s'ompliu la informació perquè són moltes coses les que us tenen preparats al llarg de tota una jornada d'Octoberfest que todos sabemos cómo empieza, pero nunca cómo acaba, però que en qualsevol cas rebrà la visita en sessió de tarda de l'Héctor Ortega. Farà un vol ras per Andorra amb tota la il·lusió que caracteritza aquesta mena d'actuacions. Hi ha, precisament, la Prescri per excel·lència, el Tarder. I amb l'Octoberfest s'obren les excuses per passar-se per allà una estoneta i passar-ho bé, evidentment.
1: Adeu. Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac?

0: Bueno, soy de Sant Cugat i avui em volia que posessis la de l'espacio. Te la dedico a la meva dona i a la meva filla. Ah, i a veure si em pots regalar una camiseta, que avui és el meu aniversari i em faries un bon regal i em faries molt feliç.
1: En sèrio?
0: Vinga, jefe d'equipo. Que bé entera tua, bona tarda i fins demà. Adi!
1: Escolta'm, per molts anys d'entrada i samarreta per tu. Evidentment no puc dir que no, eh? Vinga, et prengui les dades, un cop més.

0: Let's go, let's go. Hola, Flash FM, sóc la Maria des de Roses. No, Maria Rosa, eh? Maria des de Roses. Li va dir que dai, a la meva mare es diu Teresa. Avui al metge li ha donat una mala notícia després d'uns dies de nervis esperant els resultats d'unes proves. Ara ja estem molt més tranquils i ens agradaria compartir-ho amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Doncs celebrem, Maria, aquesta bona notícia mèdica que ens transmets a través del teu missatge i celebrem sempre les bones notícies que són que has d'escoltar o de veure, eh, últimament. Que vagi molt bé i a disfrutar del que queda d'aquest dia amb el seu ritme de Shakira, Shakira, i aquesta cançó que continua sonant tan o més que el primer dia, cançó que es va fer popular, evidentment, un, perquè Shakira, i dos, perquè va ser la cançó que va il·lustrar musicalment tot un mundial, i segon, perquè Burna Boy, que és qui l'acompanya, ha fet una bona feina també acompanyant-la, eh? He buscat qui era Burna Boy i de Boy té poc, aquest, eh? Aquest és un senyor amb pèls pa tot arreu, ja. Adéu. Que personatge. És nigerià, concretament, eh? Si us ho pregunteu, que probablement sigui que no, però aquí com ens agrada culturitzar el personal. Va, amb aquesta altra arribem pràcticament... No, pràcticament, no. Arribarem a les 6 de la tarda. Hello.
1: Bona tarda, Xenfica. Et volíem dedicar una cançó per la nostra mare, que la tenen que operar.
0: Sí.
1: I voldrem demanar al Pedro P.
0: Pedro, Pedro P.
1: I... ara te la cantaran els petits de la casa.
0: Sí, a veure, canteu-me, va.
2: Pedro, Pedro,
3: Pedro, Pedro,
0: Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro

0: mínim a mi me hipnotizó. Veu com està funcionant la villa aquestes alçades d'any. Ryan Castro i Capo posen en marxa la tercera de l'Interactua. Soy Ritme, sempre ja sabeu perfectament, si no us ho recordo, a la carta, a través dels whatsapps de sempre.
1: Envia'ns la teva nota de veu via whatsapp al 628-0605-13.
0: Anem avançant, va, som-hi, ànims. A tope, a tope, que per ser dimarts no està malament. Hola, buenas tardes, Sergi. Soy Claudio desde Rubí. Te quiero pedir la canción Droga de Mora y también que me regales una camiseta de la mejor radio del mundo. Se la dedico a todos los flasheros y a ti. Feliz martes para todos. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. No deixis d'intentar-ho, perquè tard o d'hora, qui la segueix, ja sabeu, l'aconsegueix. Mora i Tangana sí que la fem sonar. I aquesta cançó que ens demanes, que té adeptes arreu i que es diu Droga.

0: dame el ritmo de la pista, baby.
1: Bona tarda, guapos. Doncs mira, a veure, perquè ve una mica, a veure si em pots posar, per exemple, la cançó de Dame.
0: Dame.
1: Que és la que se m've una mica al cap.
0: Mm.
1: I l'altre dia vaig als 30 allà i això no va cap a millor, eh? En el moment...
0: No, home.
1: Les parts de cos fan més mal que abans.
0: Què va,
1: home. A veure
0: home.
1: Si toca la samarreta i així, com a mínim... Bueno, a veure si treu una mica més de pes. Vinga, bona tarda.
0: Escolta, si estàs a la flor de la vida, xaval... 30 d'ara i res, això, pim-pam, quatre complexes vitamínics i estar en forma com si no... Bueno, Dame, la Batlli, que esperava que algú la demanés i finalment s'ha fet gràcies a aquesta cançó. Més, hola, bona tarda. Soc la Berta, des de Berga. Voldria demanar-te qualsevol cançó de The Yankee per la meva amiga Carla, dir-li que ja hauríem de començar a pensar en fer una escapadeta juntes. Si li poseu, segur que li alegrareu el dia. Doncs busquem alguna de tantes opcions que ens ha regalat al llarg de moltes cançons de The Yankee i aneu-vos plantejant a veure quina podria ser una interessant escapada, no sé. Ara si arriben propostes per part de la nostra audiència. Que estiguin bé.

0: Escoltes l'Interactua.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
11: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?
12: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
16: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
17: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
18: Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
19: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
20: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
19: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
20: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
21: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
22: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del Debòs al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
21: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
23: Les millors braves d'Andorra?
24: No vagis al Barra Mars.
23: Un bon bacallà al Pil Pil.
24: No el demanis al Barra Mars.
23: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
24: Oblida tant del Barra Mars.
23: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
24: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
23: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
25: Flash. Flash FM.

0: No se muda ni borratxo. Ens ho torna a repetir a través d'aquesta cançó carregada de ritme i bon rotllo, Mr. Quevedo. Soc l'Astrid, vull que poseu ni borratxo. Quevedo, se la vull dedicar a la meva millor amiga, es diu Sara, és de Sant Boi. Moltes gràcies, Flaxero. Moltes gràcies a tu. Que tinguis una molt bona tarda. Astrid, petó Sara. Estem de tornada, després de la pausa de rigor. Continuem posant-vos el millor so i ritme sempre a la carta. I per què és el millor? Perquè sou el que trieu vosaltres, bàsicament. Si no, no seria així.
1: Hola, Sergi. Ahir et vaig enviar un missatge, però no el vaig poder sentir perquè vaig arribar a casa. No sé si el vas poder posar. M'agradaria poder tornar a sentir Te vi perreando de IEM. Gràcies.
0: He de tenir aquesta cançó que, pel que veig, us està agradant tant, eh? Bueno, està ben parida. Te vi perreando, perreando. Amb una I aquí al mig, eh? Fa una mica de mal a la vista, però és que és així.

0: clau, en aquest cas, de felicitació per molts anys, per cert, ja que hi som, també ens afegim a la festa. Roger. Vinga, Pili, arrenca't.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Bé, la Pili.
1: Hoy son las fiestas de Lleida, San Miquel.
0: Ah,
1: y quisiera pedirte la de Tal to You. Se la quiero dedicar a todos los que hacen santo hoy, a todos los flasheros, que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adiós, Pili. Vinga, que ja sabem com se les gasten a Terres de Ponent, a Lleida concretament, a disfrutar de les festes. Another Tall to You és el número 1 de Flash FM, a més a més.

0: Un anamàs.
1: Sergi, bones, t'escriu al Pol des de Sabadell. Vull dedicar un anamàs del Mike Towers al meu millor amic Marc. Diu, fa poc ho va deixar amb la nòvia. Diu, aquesta setmana l'he vist una mica apagat. Avui ja comença a ser ell i això s'ha de celebrar. Bueno, desamor de sempre, eh? Ha de tenir, malauradament, el protagonisme en algunes de les vides de la nostra audiència. Bueno, en fi, segur que ho supera, eh? Se'n sortirà, estic convençut. I contra més ràpid, millor, pel que m'expliques. Va, estem a punt d'arribar a les 7 de la tarda. Per cert, tenia per aquí això, que m'agradaria explicar-vos amb una mica més de bon rotllisme i millor intenció. Frankfurt, Bratwurst, menjar típic alemany, guerres de cervesa de mig litre i d'un litre. No és a Múnich, és al Tarter d'Andorra. Efectivament, aquest dissabte 3 d'octubre torna a l'Oktoberfest, eh? I ho fa de la millor manera, a la terrassa del De Bost. La ubicació fantàstica i meravellosa per rebre una mena de festes d'aquestes característiques. Concursos de cervesa, jocs, música i una festassa on brindarem plegats. A més, hi serà l'Héctor Ortega. Per la tarda tindrà el seu moment de protagonisme al De Bost del Tarter. L'Oktoberfest de referència. Porta els amics i que comenci, evidentment, aquesta festa que sabem que tantíssim us agrada. Més que un tonto un llapis.
2: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova i el Truc.
1: Què expliques?
2: Amb aquest dia tan plujós. Bueno, sí. També he de dir que jo només he agafat 4 gotetes.
1: Res, no?
2: Avui m'ha tocat anar fins a Sòria amb el camió. Mm-hmm. Però bueno, aquest és un altre tema.
1: Molt
2: bé. Avui m'agradaria demanar-te la cançó de Tàndem per dedicar-li a la meva dona. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
1: Moltes gràcies, simpàtic.
3: Ens vam conèixer.

0: Índigo, feta realitat a través d'aquesta cançó, es diu Petito Toa Toa. En marxa la quarta i última de l'Interactuar. Sabeu, Rima la Carta. Què tal, com esteu, família? Com ho porteu, va? Anem a continuar avançant al llarg d'aquesta tarda del dimarts. Últims dies del mes de setembre, ja.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Nota de veu o tics, com és el cas. Hola, Sergi, somos Marina i Ángeles des de Sabadell. Què tal, com esteu, estimades? Aquest aplaudiment per vosaltres. Aplaudiment enllaunat, però aplaudiment. I avui nos gustaría pedirte One in a Million de David Guetta. Per a ti, per a Pili de Lleida, Laura Velamilla, Jordi de Sant Cugat, Pablo de Terrassa. Moltíssimes gràcies, Sergi. A vosaltres sempre. Quina bona cançó aquesta, m'encanta. M'agrada molt.

0: Bona tarda, Sergi, sóc el Quique. Vinga, va, que tal dia com avui de l'any 2012 va néixer el nostre fill, Eric.
1: Molt bé.
0: I tota la família li volem desitjar que passi un bon dia. Atenció, pregunta. Aviam. On érem l'any 2012?
1: Buf.
0: Ha plogut ja, eh?
1: Sí, tant.
0: I dedicar-li la cançó del calibre 45, la número 14. Vinga, flaixeros, que passeu molt bona tarda. Adéu!
1: Evidentment l'he hagut d'anar a buscar perquè no... no em sé la llista de Flaix FM de memòria. I el 14, concretament, pertany a Quevedo amb aquest tema que es diu El Baifo sigue sonando. Que vagi molt bé i moltes felicitats, eh? Que faci molts més amb el Soy Rima de l'Intel·lectua i les corresponents dedicatòries. Bona tarda, mestre. Soc en David. M'agradaria que posessin la cançó de Camins amb dispromeses. Se la vull dedicar a la meva dona, Inés, i a les meves filles, Isona i Eva. Diu, l'estimo moltíssim. Moltes gràcies i gas a la tarda. Doncs molt bona cançó aquesta i enorme dedicatòria, també. Probablement no pugui haver-hi una dedicatòria millor.

0: Escoltes l'Interactua.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
13: Oh. Apunta aquest nom, New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
16: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
17: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
16: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
18: Frankfurts, Bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la terrassa de Bos. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
19: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la terrassa del De Bos al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
18: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada al Tarter.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. La GFM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: buenas tardes. Estamos caminando en familia. Somos Raúl, Raúl Junior, Eric y Pili. Nos gustaría una canción para hacer más o menos los 3 kilómetros que nos quedan. Nos gusta todo tipo de música y me gustaría participar en los sorteos. Saludos a todos. Bueno, sorteos, aquí tenemos pocos siempre, ¿eh? La verdad es que... Ens tenen una mica de xarxa en aquest sentit, però ho tindrem per sempre una altra vegada. Et desitgem una molt bona caminata familiar, cosa que trobo que també està molt bé, que és més que recomanable. I sobretot, si escolteu l'Interactua i Flash FM, doncs estem encantats i agraïdíssims. Us hem posat aquest baile inolvidable, perquè aquesta passejada també ho sigui, eh? Una passejada inoblidable.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Bona tarda, Flash Zero. Avui volia demanar, sisplau, la Pepa de Farruko.
0: Pepas.
1: I la dedico a tots els flageros i en especial als meus amics Ariel i Ritmari de Reus.
0: Molt bé, fantàstic. Adéu.

0: la nova, que canta amb la Karol G. I us la dedico a tots els flaixeros, a tu amb els teus nens, i que tingueu una molt bona tarda de dimarts. Mua!
1: Moltes gràcies igualment, que tinguis una molt bona tarda. Gràcies, com sempre, per la teva presència aquí, indispensable a l'interactuar de Flash FM, per fer sonar aquesta i altres tantes cançons. Recte final, pràcticament, del show. Últim avís, 628-060513. Bona tarda, Sergi. Soc en Sergi, des de Blanes. Podries posar-me Nome Guillo, de Pantera. Se la dedico a la meva germana, diu que està estudiant a Barcelona. Una abraçada ben forta. Doncs vinga, anem per feina.
2: Oye, a mi, ¿por qué no la haces remix?

0: Titoa.
1: ¡Hola, Planeta! Que este año no habéis venido a la fiesta de Almacelles.
0: Ah, pues no. ¡Oh, oh, madre mía!
1: Nos podéis poner la canción de Patitoa, de Lola Índigo y Ana Mena. Y un saludo a Bego y Sergio, que nos están escuchando en otro coche.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra simpatia i el vostre missatge, eh? M'apunto aquí això al Almacelles, que jo per aquestes coses sóc molt... Vol dir que no hem anat perquè no ens han avisat, però si ho arribem a saber abans, ens presentem als primers. Moltes gràcies pel vostre missatge, que vagi bé, de cotxe a cotxe, en aquest cas, a ritme de Patito, Ana Mena i Lola Índigo. De seguida, Miquel González, Tomàs Poal, venen de dos en dos sempre, eh? A través del Flash Urban, que es posa en marxa a partir de les 8. Soc en Domena, demà a les 4, molt més Interactua. Moltíssimes gràcies un cop més. Aquells que ens escolteu, evidentment que sou molts, i altres tants que, a més, aneu més enllà i ens demaneu cançons al WhatsApp. Diu, estic aquí estudiant, escoltant Flash FM i m'agradaria escoltar la cançó de La Graciosa de Quevedo. Doncs vinga, amb aquesta toquem el 2. Serà, com sempre, fins demà, que vagi molt bé i que acabi de passar un molt bon dimarts, el que queda d'ell.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Interactua de 4 a 8. Les tardes més gamberres de Flash FM.

0: on vol manar.
1: Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Són les 8.
2: Ah, sí?
3: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
4: No poco.
1: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
4: polla.
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
5: Què passa, cabres, cabretes i cabrons?
4: Què passa, xavales?
5: Se m'ha mogut la lentilla, loco.
4: Ja et veig, eh? Sembla que estàs mirant el final de Titanic, però no, és un tema funcional de l'ull, que estàs mig així...
5: Se m'ha anat la lentilla a dintre, a l'ull.
4: A mi em sembla excusa suficient com per anar a casa, Miquel? Jo crec que...
5: No, però...
4: Marxem?
5: I més, m'acaba de passar ara mateix, quina ràbia.
4: A veure, si algú vol ajudar a Miquel, truqueu ara.
5: Sí, no, literal. Bueno, ara aniré al lavabo.
4: Déu meu.
5: A solucionar-me la lentilla.
4: Avui ha plogut molt, no?
5: Ha plogut molt, ara, Tomàs Poal.
4: Miquel González, bona tarda. Perdoneu. A tu i a tota l'audiència.
5: Ha sigut la pitjor entrada del programa, però és que se m'ha anat la lentilla dintre de l'ull, literal.
4: A mi m'agrada aquesta entrada, eh?
5: Ah, sí?
4: Hauríem de fer cada cosa. Jo, per exemple, demà un esguince, coses d'aquestes,
5: vale,
4: saps?
5: Perfecte.
4: No? És radiofònic, a mi em mola.
5: Tinc ganes de plorar, però... No, que en sèrio. Bueno, avui ha plogut molt, estem tots molt molls.
4: Déu-n'hi-do.
5: I no perquè jo tingui la lentilla dintre l'ull, sinó també perquè ha plogut molt.
4: Déu-n'hi-do, alguns carrers de Catalunya...
5: Sí.
4: Vaya riades, no, tio?
5: Molt heavy. I per això avui volem històries relacionades amb la pluja. Heu conegut a l'amor de la vostra vida un dia de pluja?
4: Sí.
5: Heu tingut alguna mala experiència per la pluja o, al contrari, una molt bona experiència per la pluja? Doncs això és el que nosaltres volem avui.
4: Exacte, poden ser experiències històriques o també pot ser alguna putada que us hagi passat avui, per exemple, que volia a una botiga i estava tancada per la pluja.
5: Jo!
4: El consum, doncs pot passar.
5: Pot passar.
4: Pot passar.
5: Pot passar. Doncs el telèfon és aquest. Aquest.
1: 93 545 68 68.
5: 93 545 68 68.
4: Sí.
5: Truca'ns ara i ens expliques històries relacionades amb la pluja.
4: Vinga, això per una part. I d'altra banda, com bé sabeu, nosaltres seguim amb les nostres bromes telefòniques que podeu començar a demanar a través del 699 69 69 69.
5: WhatsApp obert per demanar bromes telefòniques. Vinga, va, dona-li canya.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
5: Va, escoltem una canció i jo vaig a posar-me bé la lentilla.
4: Sí, por favor, hijo, hazlo.
5: I si no, faràs el programa tu sol avui.
4: Ara.
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Dutxa RK, això es diu Aire, ja ens hi veiem, ja la lentilla ja va bé.
1: Sí, estàs bé o no, bro?
0: Uf,
1: que vols que et truqui al cap?
0: Ho he passat malament, de veritat, eh?
1: La meva.
0: Dios, m'he trobat la lentilla a dintre, però a dintre, saps?
1: A dintre, a dintre.
0: Oh,
1: quasi te la tragues, eh? Quasi et surt pel nas.
0: Flipes. Bueno, va, avui volem històries relacionades amb la pluja.
2: 93 545 68 68.
0: Històries bones o dolentes, és igual, però sempre relacionades amb un dia de pluja gris, vale? Sí.
1: Uau,
0: un dia de pluja.
1: Bon efecte, eh?
0: Clar.
1: No sé si és pluja o el meu pixat quan veig cervesa.
0: Aquí posa pluja, però bueno, sí. Hola, bona nit.
3: Hola, bones.
0: Com et dius?
1: Ei, tio.
3: Àngel.
0: Àngel, des d'on ens truques, tio?
3: De Tarragona.
0: Molt bé.
3: La mamadeta.
0: Des de?
1: La mamadeta. La mamadeta és una beguda de Tarragona, oi?
3: Te'n recordes, aquella?
1: Sí.
0: Ah, vale, sí. Tal.
3: Molt bé. Vaig ser jo.
0: Molt bé, Àngel. Doncs què t'ha passat a tu en un dia de pluja? A veure.
3: Doncs aquí curra gratis, tio. Aquí curra una química que se diu BAS, d'aquí de Tarragona.
1: Ah, estàs a la petroquímica de Tarragona?
3: Sí, a una química d'aquí. Vale. I vam estar 6 hores, perquè se va inundar tot, i 6 hores sense poder sortir del treball i gratis.
0: Hola! Molt bé, no?
1: Però vau haver de currar o podíeu jugar al buscamines i fer el tieso?
3: No, que va... Sota la pluja, esperant.
0: Ah, sota la pluja? I no es van donar ni un paraigües, tio, de veritat?
3: Van venir els bombers a treure'ns i tot.
0: Ah, perd, molt bé.
1: Bueno, mira, Rescue Team.
3: Sí.
0: I aquell dia el vau cobrar igual, no?
3: El van cobrar currant 8 hores, però vam estar 14 allà.
0: Ah, perd, vale. Veus, que bé.
3: La puta mare.
0: Molt bé, Àngel. Doncs moltes gràcies, tio, que vagi bé.
3: Vinga,
0: una abraçada.
1: Adéu,
0: Paco. Històries d'un dia de pluja, avui al Flash Urbà.
1: Doncs mira, aquest tio ens ha dit que va haver de treballar gratis perquè no podia sortir literalment de la seva empresa.
0: Molt bé.
1: Vaya putada.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
5: Hola.
4: Isaac.
0: I d'on ens truques, Isaac?
4: Jo de Castefa.
0: Molt bé, a veure, què t'ha passat tu en un dia de pluja?
4: Doncs mira, això m'ha passat avui.
0: Avui?
4: Que ens han dit, per última hora de classe, ens han dit... bueno, us podeu anar tots a casa. Hem sortit tots, hem agafat els mòbils, les motxilles, hem sortit i ens diuen no, que ha sigut un error. I ens torna tots cap a dins, uns s'han fugat,
0: no!
4: S'han anat. Uns altres s'han anat allà a l'altre institut del costat, els han acorralat dos profes, ha sigut una realitat el dia.
1: Però semblava polis i cacos, no? Això, vaya persecució.
4: Sí, ha sigut molt bèstia.
0: Però quin era el motiu de que podíeu marxar ja a casa? Que plovia molt?
4: No, és que de fet feia sol.
0: Ah, feia sol. I doncs, per què us havien dit això?
4: No sé, ha sigut la conserge, que no s'enterava massa, la veritat.
1: A quin col·le vas? A la casa de los locos? O què? Déu-n'hi-do, ningú s'entera de la pel·lícula.
4: A l'institut Josep Guixert.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Ja no em s'entén.
0: Clar. Molt bé, doncs al final us heu hagut de quedar fins a l'hora normal de sortir al col·le.
4: Bueno, uns quants. Els altres s'han fugat.
0: ¡Hala! ¡Qué cabrones!
1: La típica, els fumetes, sí, sí. Amb les motxilles de camuflaje, han fet la de corre, hermano, corre.
0: Vinga, va.
4: No, només els fumetes, eh? Ah. També els intel·ligents.
0: Ah, molt bé.
1: Oye, que estàs dient que els fumetes no poden ser intel·ligents?
0: Doncs pues no poden ser-ho.
1: Oye, però mira tu i jo, Miquel, sí que som intel·ligents. M'ha agradat també els intel·ligents, eh? Ha sigut molt bona.
0: Isaac, tu què ets, fumeta o intel·ligent, tio?
4: Jo soc... normal.
0: Normal. I això què és?
1: Entre el 6 i el 7 no fumes i tampoc ets empollon, no?
4: Exacte.
0: Ah, doncs jo era d'aquests.
1: Tu eres d'aquest, sí?
0: Sí, jo era normal.
4: Jo sóc el que està mirant l'espectacle de classe.
0: Molt bé.
1: Un voyeur.
0: Sí.
1: Vale.
0: Jo també era observar, però sempre tenia un amic dels malotes perquè després me defensessin, saps?
4: Jo també.
0: Bé, molt bé, Isaac. Molt bé.
1: S'ha de tenir sempre algun contacte important.
4: Ho tinc molt ben muntat.
0: Ho tens ben muntat a classe, Isaac?
4: Sí.
0: Ah, sí? Sí, tens amics dels malotes i tens amics també dels intel·ligents pels deures que et deixin copiar.
1: Sempre
0: que bé, molt bé. Digue-li tonto, eh?
1: No, s'ha de tenir tots els bàndols. Això és una guerra de llarg termini i s'ha de tenir una estratègia ben marcada fins que acabis el col·le.
0: Clar.
4: Sí.
0: Molt bé, Isaac. Doncs vinga, demà al col·le, que vagi bé, tio.
1: Adiós, xaval.
0: Adéu, maco.
2: 93 545 68 68.
0: Avui volem històries d'un dia de pluja.
1: És veritat que al col·le hi ha molta història amb el tema pluja, sempre.
0: Sí. Hola. Adéu.
1: No.
0: Ja ha pillat la pluja. Està plovent. Està plovent molt fort.
1: Hem vist un vídeo d'un llamp a una torre de comunicacions avui, no?
0: Sí.
1: Molt totxo.
0: Molt heavy. Mira com plou.
1: És una barreja entre pluja i el sonido de la barbacoa, no?
0: S'ha pixat.
1: Quan poses un xuletón allà...
0: Ah, també.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, truca'ns ara. Dona-li ganya.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Molt bones.
0: Com et dius?
5: Eric.
0: Des d'on ens truques, Eric?
5: Ara mateix de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: I què ens expliques d'un dia de pluja?
5: Doncs farà un any, el juliol, que veni la Dan aquí a Catalunya.
0: Ahà. Sí.
5: I en aquell moment estava una hípica.
1: A una hípica?
5: Doncs va arribar una riuada. Sí, va arribar una riuada de cop. Mentre estàvem a dintre, va començar a inundar-se la hípica per dintre. L'aigua ens arribava fins als genolls. Vam haver d'anar a rescatar a un pobre home que estava perdut a la meitat del camp.
0: Ai, pobre.
5: De 90 i pico anys.
0: De 90 i pico d'anys?
1: I què fa pel camp, aquest home?
5: Sí.
1: El fèieu treballar, explotadors?
5: No, al seu hort.
0: Al seu hort? Pobre home, estava amb els seus tomàquets.
1: Sí, sí.
0: Ah. I estava viu, no?, quan el vau rescatar?
5: Sí, sí.
0: Ah, menys mal, vale.
1: Tot això va ser al costat de la hípica, no? Entenc?
5: Correcte.
0: I els cavalls?
1: Cavallito de mar.
5: No, si arribava l'aigua, jo no hagués passat.
0: Els cavalls estaven bé?
5: No, sí, sí.
1: Van fer snorkel, els cavalls, allà. Amb tot l'aigua, pobrets.
0: Molt bé. Bueno, però va acabar bé la cosa, no, Eric?
5: Sí, sí, doncs va acabar bé.
0: Molt bé, ens alegrem.
1: Sí, només van morir 80 cavalls, la resta
0: bé. Per favor.
1: No, clar, és que vaya drama.
0: Per favor.
1: I la palla, tota molla, és fotut, eh?
5: Sí, és veritat. Sí,
0: la palla estava molla.
1: La palla
0: va acabar molla.
1: La palla va acabar molla.
0: Va acabar ben molla, la palla.
1: La palla sempre acaba molla.
0: Sempre està molla, la palla, sí, clar, sí, clar. Sí.
1: La palla bé. No és seca.
0: Clar, que es van menjar la palla molla, clar. Sí. Vale. Molt bé, gràcies, Eric.
1: Adéu, cavallín.
5: Que vagi molt bé.
0: Adéu. Adéu. També volem històries d'amor en un dia de pluja, vale?
1: Clar, tu vols el petó bajo la lluvia,
0: sí.
1: No? Ja et veig molt romàntic,
0: sí,
1: avui.
0: Sí. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Ei. Em dic Helena.
0: Helena, des d'on ens truques, Cari?
7: Helena.
6: Des de Barcelona.
0: Molt bé. I què t'ha passat tu en un dia de pluja, Helena?
6: Bueno, és que m'ha passat avui.
0: Dios.
1: Ah, cuenta,
0: reina. Què t'ha passat avui, Helena?
1: Cuenta.
6: Vale, doncs estàvem més a prop de Tarragona. Que jo tinc, bueno, com un mig algo, un casi algo.
0: Hola, tens nòvio!
1: Bueno, comença per aquí.
6: I llavors, i bueno, estàvem a la seva casa.
0: Sí.
6: Vale, que és com un... Bueno, que és bastant gran i llavors té un sòtano.
0: Mm.
6: I llavors ens estàvem liant allà, no sé què.
0: Dios.
6: I va començar a caure aigua, plan del sostre, així. O sigui, va començar a caure. Bueno, i ens vam començar com a preocupar. Però el xaval no calia, en plan, no volia parar de liar-se, no volia aturar-se. Llavors, doncs...
1: Ui.
6: Bueno, hem seguit allà, però jo m'he començat a preocupar i... Toni, tio, en plan, sortim ja, perquè en plan, fa por que la teva família hi hagi passat alguna cosa, perquè estaven al...
1: Mira, mira l'ambulància.
0: L'ambulància.
1: Ha mort l'àvia allà a casa.
6: Perdó.
0: Dios!
1: Ofegat!
0: Per tant,
6: i bueno, doncs això.
0: Era una escena molt romàntica, que de cop i volta les goteres ha hagut d'entrar tota l'aigua.
6: Bueno, és que jo vaig sortir en plan, mig despullada, saps?
0: Despullada, tia?
6: Bueno, mig, ja, en plan... Amb els pantalons de pijama i els sostens, saps?
1: Bueno, almenys vas acabar mullada, clar, això està bé. Oye, jo vull destacar una cosa, ho sento, tiraré de bronca una mica, però ella dient, paremos, i ell volia seguir liant-se, una mica agressió
0: molt
1: sexual,
0: bé.
1: No?
0: Molt bé, bueno,
1: mica...
0: molt malament.
1: Cuidao.
6: Bueno, això...
1: Clar, s'ha de parar si hi ha una emergència, home.
0: Clar.
1: Toni,
6: mai. Jo m'estava preocupant per si passava alguna cosa dalt.
0: Com a mínim, Helena, pots dir que vas acabar mullada.
1: Sí, això sí.
0: D'una manera o d'una altra.
6: Bueno. Se li va empinar, va tenir que sortir amb tota la polla i empinada.
1: Helena, vale, per favor.
0: No, vull saber-ho tot.
1: Bueno, quants detalls, Helena?
0: Però quan va sortir amb la polla empalmada, va sortir amb calçotets o sense?
1: Amb el paraigües.
6: Bueno, en plan, portava els calçotets i una samarreta a sobre, no portava pantalons. Llavors, bueno...
1: Es notava ja...
6: Tant, és que... Sí, no, joder, és clar.
0: Grano petita.
6: Però d'igual, em callo.
0: Grano petita, hi havia...
6: Molt gran.
0: Molt gran. Dios!
1: Estem parlant de la inundació, eh? No! No del penis.
6: Ah, perdó.
1: No, realment estem parlant del penis, però...
6: Mira, això, merci per escoltar-me, adéu.
1: No, a tu, a tu, adéu, per trucar-nos.
0: Helena. Adéu, Helena. Helena.
1: Avui el Toni ha dit mi polla con l'Helena.
2: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
5: Andorra 93.8.
6: Flash FM.
7: Flash FM.
5: Flash.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
6: Flash.
5: Flash.
8: Què fas, que no ens truques?
9: 93 545 68 68.

0: És el Machine Time de Dimitri Vegas i Like Mike. Avui dia de pluja. Avui ha plogut molt per tot Catalunya.
1: Sí.
0: I és per això que avui volem històries de pluja. Maques o dolentes, és igual.
2: Dale.
1: Ei, abans de continuar, m'agradaria dir una cosa, eh?
0: Adiós, què?
1: Molt important que encara no hem dit, bro. Que la gent pot venir a veure'ns en directe aquest dissabte.
0: ¡Vamos!
1: A Martorell!
0: ¡Vamos!
1: I serà la puta polla.
0: Ah, sí?
1: I atenció, que fins ara no ho hem dit.
0: Adiós.
1: Si la gent omple un formulari que trobarà a flashfm.cat, a l'apartat de la festa de Martorell, podrà guanyar una entrada doble per anar a PortAventura.
3: Bomba.
0: Si voleu venir a veure com fem aquest dissabte el programa en directe, heu d'anar a la nostra pàgina web a flashfm.cat i us inscriviu per fer una broma telefònica en directe des d'allà i a veure si t'emportes una entrada doble per anar a PortAventura.
1: Sí, recordem, l'entrada serà gratuïta, ok, heu de venir i els 20 primers s'emportaran regalitos, hi haurà moltes sorpreses, tindrem convidats i serà la polla. Sí, sí, sí.
0: Aquest dissabte, en directe des de Martorell, al Flash Urban, en públic. I tu pots venir de públic. Flashfm.cat i t'inscrius i faràs una broma telefònica amb nosaltres. I ja està.
1: En públic i en pubis.
0: Ah, sí?
1: Perquè tenim pubis, també.
0: Per favor. Doncs vés ara mateix a flashfm.cat, t'inscrius i a veure si t'emportes aquesta entrada doble per anar a PortAventura World.
1: Sí, i escolta, que si no us taca no passa res, perquè si veniu a Martorell tindrem altres regalitos molt guapos per tothom. Sí, home, sí.
0: Hasta chupitos.
1: Home, ui, chupitos. Pitos, niño, por favor.
0: Por favor. Anem al telèfon, va.
4: Truca'ns ara.
1: Ja m'he obre.
4: 93 545 68 68.
0: Busquem històries per un dia de pluja.
1: Oh.
0: Hola.
1: Oh.
0: Que vagi bé.
1: Em recorda la cançó de... I just don't know what's up, ta-ra, la-la-la-la-la-la. Comença amb pluja, no crec, la cançó?
0: No ho sé. Oh. Històries de pluja, si ho va passar-ho molt bé o molt malament.
1: Ui, sí.
0: Però que hi ha molta aigua, vale?
1: Hi ha molta... Exacte, de bé aigua, la història.
0: Molta aigua. Si no... No.
1: No es pot.
0: Hola. Bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
5: Jan.
0: Com?
5: Jan.
0: Dan, des d'on ens truques?
5: Des de Barcelona.
0: Què t'ha passat a tu amb la pluja, Dan?
5: Doncs avui jo no he pogut anar a l'escola.
0: Hòstia.
5: Perquè no podia sortir de casa.
0: Per què?
1: A quin col·le vas?
5: Bé, no ho penso dir.
0: Ah, no ho diràs, vale.
1: Ui, mira que callà, la puta.
0: I com és? Que ha plogut molt, tio?
5: Sí, que el portal de casa està inundat.
0: Hola, el portal de casa s'ha inundat. Bueno.
1: Això em sona excusa pirusa per jugar a la Play tot el dia, eh? Menjar croissants a casa, eh que sí?
5: Sí, fumar porros.
0: Hola, per favor!
1: Jan!
0: Però quants anys tens, tio?
5: Jo, 15.
0: Tens 15 anys? Doncs no fumis porros,
1: no,
0: Jan,
1: no,
0: tio.
5: No, ja... millor el vàper.
0: Hola! No, home, no, Jan, tio.
1: Aquest nen és l'antítesi d'aquest programa. Aquí que som respectuosos i parlem bé. Jan, has fet els deures, no? Almenys a casa? O has fet el tieso?
5: No, he fet el tieso, com tu dius.
0: I no has preguntat què han posat de deures al teu col·le avui?
5: No, ja em fotré una bronca demà.
1: Ah, mira, bona filosofia. Molt bé.
0: Els teus pares saben que avui t'has saltat al col·le?
5: Sí, home, clar.
1: Ah. I estan contents?
5: Sí, molt.
0: Com que poden estar contents amb tu, Jan, si fumes vàper i porros?
1: Clar, quina classe de pares tens?
5: Clar, però no ho saben.
0: No saben que fumes vàper i porros?
1: T'amagues com un ratolí a sota el llit, eh?
5: Sí, que agafo el vàper al pare.
0: Li agafa... Hola!
1: El teu pare fuma vàper?
5: Sí, molt.
1: Vaya pringao.
5: a mi padre no l'insultes, eh?
0: Ah,
5: no.
0: Bueno,
5: et meto.
0: Home, és una mica pringat.
1: Sí, que sí.
0: Home, fuma vàper. A sobre tu li robes i no se n'entera.
1: És que...
0: A veure, el teu pare és una mica pringat, Jan, carinyo.
5: No,
0: a
5: veure, sí.
1: No és el guai de la classe, t'he de dir, eh?
0: No, sí.
5: Sí.
0: I tu tampoc, perquè no hi vas?
1: Saps? Clar, a sobre.
0: Bueno.
5: Home, clar, però estic millor a casa rascant-me les pilotes.
0: Ai, per favor, Jan, tio.
1: Que mal educat, eh?
0: Clar, i masturbant-se, no te jode.
1: Estos niños hay que quitarles el TikTok, que luego
5: sí,
1: se ponen así.
5: Tres pajas al día.
0: Calle, Jan, sisplau, que tens 15 anys.
1: No et casarem així, Jan. Ets un mal Jan, no un bon Jan.
0: Bueno, Jan, quina és l'assignatura que millor se't dona?
5: Educació física.
0: No, és que no hi ha futur en aquest moment. Aquest nen no té futur, em sap greu, eh? No, no.
1: No, perquè esportista tampoc pot ser, perquè fuma vàper.
0: Clar,
1: sobre. Has vist el Messi fumant vàper, eh?
5: Sí,
1: niño malo.
5: L'anunci.
1: Niño caca.
0: Sí, a l'anunci. Va.
1: Bueno, nen.
0: Bueno, Jan, vinga, vés a estudiar un rato, va.
5: Vinga, i vosaltres a tomar pel cul.
0: Ah, perdona!
1: Però, Jan, tio...
0: Però en quin moment?
1: I no es cuelga.
0: Aquest nen no té futur, eh?
1: Que mal educat!
0: Ui, una cosa, els nens que venen enrere nostre...
1: No.
0: No sé qui pagarà la nostra jubilació, eh?
1: Jo si em creu un d'aquests pel carrer, collejón!
0: Hòstia, eh?
1: I el porto a casa seva que el pare li cardi un altre collejón.
0: Molt bé!
1: És que és veritat.
0: Hola, bona nit. Hola?
1: Ui, un altre nen maleducat.
0: Dios.
1: Hola?
0: No.
1: S'ha tallat.
0: Avui volem històries d'un dia de pluja.
1: Dia de pluja o, per exemple, avui hi ha moltes trucades que ens estan dient històries d'avui, també poden ser, però si recordeu algun dia molt semat de pluja, tant si va ser un dia positiu, si veu trobar l'amor de la vostra vida, que el Miquel necessita aquesta trucada...
0: Sí, l'avui!
1: O si algú va morir, també, ens ho podeu dir.
0: També!
1: Volem saber-ho tot!
0: Hola!
1: Morts!
0: Adéu! Hola! Bona nit!
2: Sí.
0: Adiós!
1: Hola!
0: Hola, com et dius?
2: Sí, Martín Pau.
0: Ai, de veritat, eh? Una cosa, és que anem de mal en pitjor en aquest programa, de veritat t'ho dic, eh? Qui ets? Però pots parlar, sisplau?
1: No, ha dit Martín Poal
2: i... Por
1: favor, hòstia, vaya loco.
0: No, va. Fem un descans, sisplau.
4: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: És de l'Horna, això es diu Golfes de Verdad, mira com nosaltres.
1: He de dir que ens surt la vena putilla, amb aquesta cançó.
0: A mi m'agrada molt.
1: Sí, sí, ens despullem aquí, culo i pelo Pantene, de puta madre.
0: Molt bé. Avui busquem històries d'un dia de pluja. I anem a Lleida, que tenim a l'Andrea. Hola, Andrea, bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: Què tal, guapa, com estàs?
3: Ei, hey, hola.
2: Molt bé, molt bé. Mira, jo volia explicar una història.
0: Diu.
2: Bueno, és la història de la primera cita amb el meu nòvio, però no és d'avui. Però bueno, és d'un dia que va diluviar.
1: Sí, ens interessa molt.
2: Exclusiva. Pues resulta...
0: Com es diu el teu nòvio, Andrea? Com es diu? Com
2: es diu Àlex, es diu Àlex.
0: Vale.
2: Sí. Resulta que jo ara visc a Lleida perquè, bueno, ja fa 6 anys que hi anem, però jo soc de Vilanova i la Geltrú, i allà quan plou, pues plou torrencialment. I llavors, pues, això va ser allà el 2020,
0: sí,
2: i vale. Resulta que plovia molt a Vilanova, però ell va insistir en tindre una cita, no?
0: Oh.
2: I vindrem a conèixer. I com que és de Lleida, bueno, ell va passar-me a recollir per casa i tot, i anàvem a dintre del cotxe, que baixàvem cap a Vilanova, a cap a un restaurant, i jo veia que tenia la finestra del cotxe oberta. I jo deia, aquest noi és una mica raro, perquè
0: home, pues
2: estava
0: entrant sí.
2: Tota la pluja.
1: Clar. Era medio rana, el nòvio. Havia de mullar-se.
2: Sí, una mica estrany tot, no?
1: Uh-huh.
2: Bueno, arribem al pàrquing del restaurant i el veia nerviós, saps? No volia baixar del cotxe. I jo pensava, a veure, és veritat que l'aigua arribava fins als genolls, eh? Però jo vaig pensar, que estrany.
1: Vale.
2: Bueno, i en un moment donat, baixem del cotxe, jo volia agafar un paraigües, mirar si el maletero tenia algun paraigües o algo, però no em va deixar obrir el maletero. I això que estem sopant al restaurant, i jo el veia nerviós, i jo li vaig preguntar, hosti, que hi ha algú que coneixes o algo? I res, no m'ho volia dir.
0: Diu, vale.
2: I al final de la cita ja em vaig enfadar, saps, així una mica, i jo vaig dir, escolta, com ho dius, o què passa, saps? I llavors em diu, bueno, que amb el trajecte que hem anat cap aquí al restaurant, que no hem anat sols al cotxe. I dic, com que no hem anat sols? Com vols dir? Diu, no, que anava el meu millor amic i la seva nòvia al maletero, que bueno, que he volgut, perquè clar, plovia molt i la idea era que primer els deixava ells a un restaurant i ells després em venia a buscar a mi. Com que plovia tant, pues no va tindre temps de deixar-los a cap lloc. I sí, llavors pues, acabem de sopar i resulta que ens passen a buscar el seu millor amic i la nòvia, tots mullats, despullats de dintre del cotxe, que jo no sabia ni qui eren.
1: Vale.
2: I jo flipant, jo estava flipant.
0: Però tot el rato havien estat a dintre del maletero del cotxe.
2: Sí, tota l'estona havien estat a dintre del maletero, sí.
1: Oye, no vull semblar poli, però la poden palmar, eh?
0: Home, sí, és molt perillós.
2: No, ja.
0: Però quanta estona vau estar sopant?
2: Bueno, vam estar sopant res, una pizza, però pues, una horeta. Quan nosaltres vam baixar del cotxe, després ells pues, també van baixar, però clar, es van mullar. Senses, perquè no tenien paraigües ni res, saps, també.
0: Aquesta gent, bueno, quan va baixar del maletero, devien sonar allà fent estiraments, perquè, clar, estaven allà
2: sí,
0: dintre del maletero.
2: Sí, eren dos gossos mulladets, fora.
0: Oh.
2: I aquesta és la història.
1: És
2: que us ha semblat?
1: És molt estrany.
0: Molt samat.
1: Per què no podien anar darrere amb vosaltres al cotxe? És que no ho entenc. Per què havien d'anar al maletero?
2: Claro, perquè li feia vergonya, era la primera vegada que quedàvem, el meu nòvio i jo, i li feia vergonya pues, portar un amic, saps? Que m'ho podia haver dit, jo li vaig dir, m'ho podies haver dit i cap problema.
0: Home, sí,
1: sí, però...
0: Per tant, quan estàveu els dos a dintre el cotxe, ells ho van escoltar-ho tot?
2: Sí, tot, claro.
0: Us vau liar?
2: Sí. No. No. Per sort, no, quina vergonya. Però bueno, després del dia següent ja va arreglar la situació, va tornar a vindre des de Lleida i va ser una cita més maca.
0: Tu no vas pensar que aquell home que acabaves de conèixer era una mica raro?
2: Sí, vaig pensar, aquest és un boig, vull dir,
0: home, clar.
2: L'únic que em tranquil·litzava és que sabia que era amic d'una persona coneguda, però si no...
1: Era per sospitar una mica, eh? Un amic que guarda amics al maletero del cotxe és per sospitar
0: una
1: estona.
0: Home, sí, no.
2: Una mica sospitós,
0: clar. Bueno, mentre que no t'ho faci a tu...
1: Sí, no. Bueno, si t'agradés, en plan, el rotllo maletero, secuestro, endavant, però...
0: Bueno, això és una altra cosa,
2: no? No, en principi no, eh? No m'agraden aquestes coses rares.
0: I quan fa que estàs amb l'Àlex?
2: Fa 6 anys, ja.
0: Fa 6 anys, o sigui, tot bé, doncs.
2: Sí, molt bé, sí.
0: Vale. Molt bé.
1: Doncs
2: pues aquesta és la historieta.
1: M'alegro que estigui sortint amb un segrestador. Mola.
0: Sí, no, perquè per favor.
1: Molt bona anècdota, la propera que meta la suegra en el maletero, a veure si calla un poco, eh?
2: Esperem que no hi hagi cap pròxima rara i sí.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies,
2: doncs
0: Andrea. Un petó. Adéu, guapa.
1: Adéu. Tus.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Ei.
0: Bueno, un altre que també s'ha quedat amb la pluja.
1: Clar.
0: Sequestrat. Avui busquem històries de pluja, una nit de pluja, un dia de pluja. Coses bones o coses dolentes? Poden passar mil coses, però sempre amb la pluja.
1: Exacte, volem que la pluja sigui el nexe que uneixi les vostres històries. Ja podeu seguir trucant 935456868. Avui mateix segur que molta gent ha patit moltes coses.
0: Segurament.
1: Tenim oients de València que arriba a l'antena moltes vegades. Expliqueu-nos com van a la dana, si teniu també algun dia de record així bèstia, qualsevol.
0: Doncs vinga, va, el telèfon està disponible.
3: 935456868.
0: Efectivament. I atenció, perquè tenim preparada una broma telefònica.
1: Cuidadina la din, que la tenim.
0: Que la farem a continuació.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Això es diu Coco.
1: Coqui.
0: Coco. Ara, Tomàs, tio.
1: Sí, ho sento.
0: Una cosa.
1: Havia de passar, ha passat.
0: Has trolat una mica, no, Tomàs?
1: No, he menjat fabada.
0: Ah, sí?
1: No, no, la veritat és que no. Bueno.
0: Ara, Tomàs, parella.
1: Que...
0: Anem a fer una broma telefònica, va.
1: Sí, en aquest cas la petició l'han fet via àudio, preferim que ho escriviu, però bueno, anem a escoltar aquest àudio de l'oient que ens ha enviat.
0: Vale.
1: Són 40 segons de petició.
0: A veure què diu.
2: Hola, li podeu fer una broma telefònica al meu marit? Mm. Es diu Albert,
0: Albert,
2: i abans tenia un cotxe de lloguer, un renting, a Marval, amb la caixa.
1: Ah, sí?
2: Ho ha retornat i encara està esperant que li retornen el depòsit, però bueno, estaria bé fer-li una broma com que, no sé, té moltes multes i que a més no li retornaran el depòsit i que a més ha de pagar, no sé, 3.000 euros, jo què sé, una cosa així.
0: Vas molt forta, eh? Sí, sí, vol deixar-ho.
2: A veure si, bueno, no sé si cau amb la broma aquesta. Normalment, a vegades, ell us escolta, llavors, potser que estigui una mica atent, però, bueno, no sé, estaria bé.
0: Home, també diem que si vols deixar-ho amb l'Albert, digue'ns-ho i el deixes en directe, però no li facis una broma.
1: No facis una broma d'aquest calibre. Bueno, en qualsevol cas, tenim les seves dades. Es diu Albert Giral. Ja ens ha dit a través de l'àudio que ho ha fet el renting d'aquest Cupra Formentor a través de la Caixa i una companyia que es diu Arval. Així que res, anem a trucar cap a Andorra. Feia molt que no trucàvem a Andorra.
0: Ah, sí, ens fa il·lusió i tot marcar el prefixe 376.
1: Molt bé. Aviam si això funciona. Res, li diré que truquem des de la centraleta de la Caixa de Barcelona.
0: Vale,
1: suposo que colarà.
0: Molt bé.
3: Movistar le informa de que actualmente no existe ningún...
0: ¿Cómo que no existe Movistar?
1: ¡Ah, no!
0: No sé.
1: Ah, no, va ser de ella.
0: 376. S'ha de marcar el prefix, no? Si truco a Andorra, digo yo, clar, no sé.
1: Entenc que sí.
0: A veure...
1: Potser has de posar el más 376. El més l'has posat al principi.
0: És que el més, com es posa el més?
3: Movistar le informa de que...
1: Clar, jo tampoc sé com es posa el més.
0: Però el més no s'ha de posar.
1: No s'ha de posar quan truques, no?
0: A veure, posaré sense el 376.
1: A veure.
0: A veure.
1: Jo crec que serà Tieso.
0: Estem trucant.
3: Movistar le informa de que actualmente...
0: Tampoc. Però pues, com es fa?
1: Clar, i a
0: veure... Com es truca Andorra, loco?
1: Jo crec que hem de posar el mes, però no tenim el mes.
0: Però com es posa el mes? Espera, 376, el número complet...
1: Ah, m'estan xivant per un grup, 00376.
0: Ah,
1: s'ha de posar doble 0.
3: Gràcies. Movistar le informa de que actua...
0: Ah, o sigui, ha de posar 0037... Ah, vale, sí. 00376, i ara poso el número 1.
1: Merci, Agata, és una oient que ens ha escrit per WhatsApp.
0: Gràcies, guapo, sou els millors, de veritat.
1: És que no valem ni pel brou.
0: No, la veritat és que no.
1: Som uns tiesos.
0: A veure, ara. Ara sí!
1: Gràcies, Agata.
0: Adiós!
1: Hola.
4: Hola.
1: Hola, bona nit, què tal?
4: Què tal?
1: Hola, bones. Et dius Albert Giral, correcte?
4: No, per què?
1: Ah, no, perdona'm, perquè és que truquem de la Caixa des de la centraleta de Barcelona per un tema d'una cosa d'un renting, d'un Cupra Formentor.
4: Vale.
1: Va, no, confirma'm, ets l'Albert Giral o no?
4: Que sou la ràdio?
1: No, no, no, no.
4: I a aquestes hores trucades?
1: Sí. Bueno, perdona, estem aquí amb el chequeo general i era perquè vostè encara no havia rebut una fiança del vehicle, si no m'equivoco.
4: I?
1: Bueno, que era per comunicar-li. A veure, senyor, si no vol parlar del tema, endavant, però li estic comunicant que vostè a priori no rebrà la fiança. Era per si volíem aclarir algunes coses, però sembla que no està per la labor.
4: Sí, però que ets de la ràdio?
1: És que no sé què vols dir amb de la ràdio, no. Som de l'empresa de la Caixa.
4: Que és que em sona la teva veu, em sona.
1: No, no, no, no, no, la veritat, merci, m'ho prendré com un complido, però no, no, no em dedico a la ràdio. Tampoc m'ha interessat gaire.
4: Digue'm.
1: Re, vostè, a priori, senyor Giral, havia fet el renting del vehicle Cupra Formentor a través de la Caixa i la companyia Arval, correcte?
4: Mm-hmm, sí.
1: Vale. Aleshores, vostè encara està pendent de rebre una fiança.
4: Mm-hmm.
1: El cas és que vostè no rebrà aquesta fiança. Perquè des d'Arval ens ho han comunicat que el vehicle no està en les condicions òptimes i que vostè no ha fet bon ús.
4: Mm-hmm.
1: Vale. Bueno, mira, nen, escolta, sí, som de la ràdio.
0: Veritat.
1: És que ets un boniato.
0: La veritat,
1: ets un boniato. Pots parlar normal?
0: Com a mínim, fes veure que t'interessa, guapo. De veritat.
4: És que es conec. Qui us ha dit que el truqueu?
0: La teva nòvia, que ho vol deixar-ho amb tu i no sap com fer-ho.
1: És que els d'Andorra sou uns secs, eh?
0: De veritat que sí,
1: sou uns secos.
0: M'està mitja hora per... Mitja hora per saber com es marcava un número.
4: És ja, bueno.
1: Bueno, pues res. Pues res, merci per ser fan del programa i que et bombin per haver-nos reconegut, vale?
4: Ah, pues ah sí, esto, es que la teva veu i aquestes hores, tio...
1: Ja.
4: Podia buscar una altra... Bueno, una altra excusa, però bueno.
0: No ens podem enfadar amb tu si ens escoltes cada dia, ja. La veritat.
4: Que vagi bé.
1: Vinga, adéu.
0: Però com a mínim fes veure que t'interessa.
1: No. Ens han reconegut.
0: Ah, sí?
1: Joder, no.
0: Dios. Sort que aquest dissabte fem el Flash Urban en directe des de Martorell.
1: Sí,
0: i podeu venir a veure com fem el programa i demanar bromes.
1: Exacte, també podreu escoltar el programa en directe a través de la ràdio, serà una cosa excepcional, ja sabeu que dissabte normalment hi ha més moments, però aquest dissabte serà el programa especial des de Martorell. I si voleu guanyar una entrada doble per anar a PortAventura, només heu d'omplir un formulari que trobareu a www.flashfm.cat. Ompliu el formulari amb la broma telefònica que heu de demanar i la millor broma telefònica s'emportarà entrada doble per anar a PortAventura.
0: Per tant, si vols anar a PortAventura gratis...
1: Gratis.
0: Has de venir aquest dissabte a veure'ns. I a sobre, agafar la inscripció a través de flashfm.cat.
1: Així de senzill. I ja està. L'entrada és gratuïta, no penseu que heu de pagar ni res, eh? No somos estafadores aquí.
0: És gratis. Bueno, si algú ens vol portar un regal, no diríem que no.
1: A veure, les posarem els nostres clares. Números perquè facin bizum, però allà la gent presencial.
0: Però bueno, si vol portar un sobret amb 500 euros, no diríem que no, saps?
1: I escolta, que ens hem oblidat una cosa, Miquel.
0: El què?
1: Que no acaba amb el programa, que després hi ha festa amb el Domènec.
0: Fins a les 4 del matí.
1: Festa Flash, després del Flash Urban. Me voy a hacer una paja, joder.
0: Ah, sí?
1: Joder.
0: A davant de tothom a l'escenari.
1: Això potser no.
0: Ah, vale. Doncs si voleu venir aquest dissabte a la festa del Roser de Martorell a veure com fem el programa en directe, podeu venir directament i també, si voleu demanar una broma, podeu demanar-ho a través de la nostra pàgina web, flashfm.cat, i potser t'emportes unes entrades dobles per anar a PortAventura World.
1: Estarà molt i molt guapo, eh? I també participareu i podreu parlar en directe al programa.
0: Hola!
1: Sonareu per la ràdio, cabrons!
0: Hola!
1: Joder!
0: Que heavy!
1: I vindràs o tu perdràs?
0: Jo vindré.
1: Bé, perquè per cojones,
0: perquè, clar. Perquè treballo.
1: Tu i jo hem d'anar,
0: clar. Dios.
1: Ens toca.
0: Dios. Aquest dissabte, a Martorell. I avui busquem històries en un dia de pluja.
5: Todo empezó un 19 de octubre.
0: Per tant, si tens una història maca o dolenta, o el que sigui, ens pots trucar al 935456868.
1: Correcte.
6: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Ha mort.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen.
4: California Girl. Cali...
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Una nada más.
1: ¿Ah, sí?
0: I nos vamos a dormir.
1: Ai, és veritat, són les 9,
0: perquè ja. Perquè és hora de dormir.
1: Venga,
0: nens i nenes, ja no podeu trucar.
1: Però si has escoltat...
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir. Tu marxa i abraça'ls i els sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis la dormir.
0: Ah, no?
2: Sabem que t'estàs amagant.
0: Ah! Agafa
2: el pelús i vés a fer un on.
3: És hora de dormir.
0: És la cançó d'anar a dormir de Catalunya.
1: Sí, oficial.
0: És la cançó oficial d'anar a dormir de Catalunya.
1: Oye, no et recorda una mica Popeye el marí, no soy...
0: Una mica.
1: A veure, la vam inventar nosaltres, o sigui, sí.
0: D'aquí no, venia tot.
1: No vam ser molt originals,
0: la
1: però...
0: La veritat és que no.
1: Està guapa per això, eh?
0: Està guapíssima. A partir de les 9, els nens i les nenes no poden trucar, però sí que poden escoltar.
1: Exacte.
0: Vale? I ja està. I avui estem buscant històries d'un dia de pluja. És igual si són històries dolentes o bones, però que hi hagi la pluja pel mig, vale? Que hagi passat alguna relacionat amb la pluja.
1: Sí.
0: Perquè avui ha plogut per tot Catalunya i, per tant, avui estem molt molls.
1: Sí.
0: Hola, bona nit. Hola. No? Hola? M'ha contestat.
1: Ui, què passa aquí?
0: S'ha quedat atascada amb la pluja. El telèfon és aquest.
4: 93 545 68 68.
0: Històries relacionades amb la pluja. Hem tingut històries d'amor, de moment. Històries de feina.
1: Sí.
0: Moltes històries. I en volem més.
1: No vull fer molt d'espoiler, però d'aquí uns minuts farem una broma
0: que una
1: encaixa tan bé amb el dia d'avui.
0: Que serà una bomba.
1: També.
0: Ara, però, deixem el telèfon lliure. Vinga, va.
4: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: És igual si és una història que acaba bé o que acaba malament.
1: Ens és igual.
0: Però ha de ser relacionada d'un dia gris, de pluja, vale? De tormenta.
1: Sí, exacte. Mira, una pista per la gent que no estigui inspirada. A París i a Londres plou molt. Segur que heu fet algun viatge d'aquests a una ciutat que plou moltíssim i teniu alguna anècdota per explicar-nos.
0: Exacte.
1: És a dir, no ha d'haver plogut a Catalunya o a Barcelona, us ha pogut ploure a un altre lloc, saps?
0: Exacte. O que, per exemple, que plovia molt, que estaves volant en un avió i veia turbulències.
1: Fa por, eh?
0: Flipes.
1: Quan hi ha llamps i trons fa molta por.
0: La veritat és que sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És que les tormentes a mi m'agraden, eh?
1: A mi una bona tempesta des del llit m'agrada.
0: Si estàs al llit, sí.
1: Home, clar, si et pilla al carrer, valla merda.
0: Clar, clar.
1: No, no.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit.
1: Hola.
0: Dius, qui és aquest?
5: Vinga.
0: Què?
5: Us ha pitjat el tarro als nens.
0: Ah, que pesat, que ets
1: no,
0: de veritat, eh?
1: No, senyor raro.
0: Hola.
6: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
1: Ei.
6: Em dic Yahya.
0: Com et dius?
6: Yahya, Yahya. Yahya.
0: Yahya, des d'on es truques?
1: Yahya.
6: Des de Granollers.
0: Molt bé. Què t'ha passat a tu un dia de pluja?
6: Pues... És que tinc dues històries, eh? Tinc una bona i una mala.
1: Oi!
0: Comença per la bona, millor. Així,
1: sí, acabem bé amb la dolenta.
0: Exacte.
6: Vinga, va, pues mira, la bona, per exemple, és que... Bueno, a mi no m'agrada limpiar el cotxe, per exemple.
0: Mm-hmm.
6: I una vegada, pues mira...
0: Que marrano, eh?
6: La societat va acumulando, sí. Va acumulando la societat... Y un día de estas, que es el día de hoy, pues me lo ha lavado entero.
0: Molt bé, i estàs feliç perquè avui has rentat el cotxe gratis.
1: Sí.
6: Sí.
1: Has d'esperar a catàstrofes naturals per ser una mica net, però bueno, bé, ens congratula.
6: Sí, pues mira, la verdad que sí.
0: Aquesta és la història bona.
1: Que ens la pela, però volem la dolenta.
0: Ara la dolenta.
6: La dolenta és que m'he xocat.
1: No, perdó, perdó. Però esteu tots bé, no?
6: No, que... Sí, tots bé. Que...
0: Avui t'has xocat, amb la pluja d'avui.
6: Avui m'he xocat.
0: A on ha sigut?
6: Ha sigut en Barcelona.
0: A Barcelona.
6: Sí,
1: però amb què o amb qui?
6: No, amb una farola.
0: Amb una farola, per favor.
1: A veure, serà per la pluja sí, o perquè anaves fumat? Què ha passat realment?
6: No, bueno. És per la velocitat, que anava una mica més ràpid. Saps?
0: Home, clar, doncs t'ho mereixes.
1: I els frens no te'ls has actualitzat perquè ets molt brut. Clar. Llavors, clar, amb la pluja, drama banana.
0: Yahya, a quin carrer has sigut?
1: Yahya?
6: Mira, ha sigut... tu saps on està la maquinista?
0: La maquinista, sí.
1: Era un màquina.
6: Sí, pues, i hi ha com un camí així recte, val? I què passa? Que jo condueixo un cotxe que és trasera. I què passa? Doncs pues mira, coses que van passant.
0: Què vols dir trasera?
6: Sí, vols dir que...
1: Tracció en trasera.
0: Que, ah, vale, tracció, vale.
6: Exactament, sí.
0: Molt bé.
6: I
0: molt bé.
6: Vaig girar i, pues mira...
0: Però no ha passat res, no, Yahya?
6: No ha passat res.
0: Ah, vale, perfecte,
6: Yahya. Estic en un taxi, ara mateix.
1: Ah, perquè clar, no tens cotxe, perquè te l'has carregat amb la farola.
0: I ara va amb taxi?
6: Exactament.
1: Molt bé, Yahya. Sí, has vist? Cotxe net i rebentat.
6: Sí, Pues mira, sí, una cosa bona i una cosa dolent.
0: Molt bé, Yahya. S'ho agafa bé, a l'home.
1: Sí,
0: saps?
1: Realment, menys mal que ens ha dit la història amb aquest ordre, perquè al revés no hagués tingut sentit.
0: La veritat
1: ens
0: és que no.
1: Dit, mira, clar, he xocat el cotxe, clar, però està limpio. Però
6: pues mira, està limpio, eh? Tengo una limpio reventada.
0: A veure, Yahya, una mica guarro sí que ets, carinyo. Perquè si només rentes el cotxe quan plou, i aquí no plou mai... Sí,
1: pues, et dutxes pues mira, cada dia o també esperes a que plogui, Yahya?
6: Pues... Bueno,
1: ui!
6: Pues va, no sé, a vegades, depèn de les ganes que tinc.
0: Però sí que seràs guarro, de veritat, eh, Yahya.
1: Ah, Yahya.
0: Pues, per favor.
6: Jo ho soc, eh.
0: Tu ets guarro.
1: Per sort tens un nom que em fa molta gràcia repetir, Yahya, però la resta molt malament.
6: Saps què passa? Que és Yahya i té una H al final. I
0: Yahya.
6: I em sent Yahya, com l'abuela.
1: Ah, clar, la gent que no sap fer les H's així àrabs, doncs pues fa Yahya.
0: Vale, vale.
1: Bueno.
0: Molt bé, Yahya, moltes gràcies, tio. Ja tens el cotxe net.
6: Hombre, a ti. I xucat.
0: Adéu. Històries en un dia de pluja.
4: 93 545 68 68.
0: Tormenta. Aigua. Llamps.
1: Vaya borrasca.
0: Drons.
1: Ventisca. Hi ha molt vocabulari meteorològic, eh?
0: Ah, sí?
1: Que clar, que no sabem perquè no valem ni pel brou, però...
0: Això és veritat.
1: Hauríem d'aprendre.
0: Sí, bueno, algun dia aprendrem. De moment, no. De moment, farem una broma telefònica.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Talk to You. I no, amb tu ara no parlarem. Parlarem amb una persona que serà víctima d'una broma telefònica.
1: Sí,
0: correcte. I molt heavy, per cert.
1: Bueno, molta atenció, vale? Llegiré ràpid, però és una broma que, per cert, estigueu atents perquè així es demana una broma. Diu: hola, Flash FM, us escric perquè vull demanar-vos una broma telefònica al meu millor... Calla, conyo, al meu millor amic, en Jordi. Us poso en context. En Jordi té tres locals a la zona de Sagrada Família. Precisament en un d'ells, que es diu Hasta los Andares, al carrer Provença, se li ha rebentat una canonada i se li ha inundat tot el subterrani. Ara mateix està literalment desfet al local traient aigua i esperant com aigua de maig... Mare meva, les traduccions de les frases fetes. Que el truqui l'assegura d'hora. Perdoneu, que... Aquí, la broma. Us podríeu fer passar per l'asseguradora i dit-li que heu revisat el cas, però que no li cobreix l'assegurança perquè, segons el vostre informe, ha estat culpa seva o per algun motiu absurd o ridícul. Veureu com es posa dels nervis fins que li digueu que és una broma de Flash FM. Us deixo les dades. Es diu Jordi Violero, ens fa molta gràcia el nom.
0: El Jordi Violero.
1: Sí, el local es diu Hasta los Andares del carrer Provença, Sagrada Família.
0: Vale.
1: I ho demana un tal Aitor. Que és
0: doncs
1: l'amic.
0: Mira, anem a trucar al Jordi Violero, Hasta los Andares. Avui casualment he passat per davant d'aquest local. A veure si ens agafa el telèfon. Vinga, Jordi.

0: No estaré esperando como agua de mayo, la veritat, perquè no estarà apagant el telèfon. Va, Jordi, que tens el local inundat. Oh, no, no! Tornarem a provar.
1: Ho tornem a trucar.
0: Perquè m'agrada molt aquesta broma.
1: A veure, torno a trucar, que vegi sí. Que és algo urgent, saps?
0: Clar, clar, clar. La seu d'urgent.
1: A veure ara, si sí que ens agafa el telèfon. Hasta los andares.
0: Joc té! Joc té, plan. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
2: Buenas.
0: Hablo con el señor Jordi Violero.
2: Sí.
0: Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, perdona las horas, estamos con mucho lío con todas las lluvias y tal. Te llamo de la aseguradora, ¿cómo va todo?
2: Bien, bien. Cuéntame.
0: Dime, perdona.
2: No, dime, vale. Que estoy ocupado, dime.
0: Ah, vale, no, perdona. Usted ha llamado por el tema de su local, ¿verdad?
2: Sí, correcto.
0: Vale, se llama Hasta los Andares, está ubicado en calle Provenza.
2: Correcto.
0: La zona de la Sagrada Familia, vale. Y usted es
2: correcto.
0: El señor Jordi Violero, ¿verdad?
2: Sí.
0: Póngame un poquito en contexto de lo que ha ocurrido y cuáles han sido las fallas y su petición, por favor.
2: Vale, hacemos una cosa. ¿Te puedo llamar en 5 minutos? ¿Me llamas tú en 5 minutos? Estoy atendiendo.
0: Deje que le llame yo en 5 minutos, ¿de acuerdo?
2: Venga, vale, llámeme, ¿vale?
0: Así controlo la llamada. Gracias, señor.
2: Venga, gracias. Hasta ahora.
1: Vale, el trucarem d'aquí una estona.
0: Això m'agrada molt perquè ara ja ell sap que és oficial.
1: Dios!
0: Ja està relaxat. Bomba. En el sentit que creu que està jugant a casa.
1: Heavy.
0: Però no és veritat perquè som de Flash!
1: Dios! Hola, bona nit.
3: Hola.
1: Dios, un nen.
0: Però què haces aquí?
1: Saps que a les 9 no poden trucar nens?
0: T'has colat el maletero del cotxe, no pots fer-ho, això.
1: Com et dius, nen?
3: Jordina.
1: Ah, és una nena.
0: I a sobre, nena. Georgina, a veure, per què truques? Què vols?
1: A veure, Georgina, reina, si has trucat ha sigut per algú. I a més, a partir de les 9 no poden trucar ni nens ni nenes, carinyo.
0: A més, ni parlen, eh?
3: No, doncs perquè què? Jo tinc 7 anys i encara no tinc mòbil. Està trucant el meu germà gran, que té 16 anys.
0: Pues que parli el germà gran, en qualsevol cas.
1: Que truqui el teu germà.
0: Mare meva, Georgina.
1: Vale. Vinga, Georgina, bona nit.
3: Que no vols parlar, té vergonya.
1: Bueno, doncs pues mira, fes-ho mateix.
0: Sí, tingues tu també vergonya, que ara no pots trucar.
1: Adéu, Georgina.
3: Adéu.
0: Quan truquen els nens, saps quina és la meva sensació?
1: Què?
0: Saps el típic dibuixos animats de 3 nens amb gabardina que volen colar-se a una discoteca? Saps o no? Com que s'ajunten 3 nens i es posen un abrigo muy largo per colar-se.
1: Perquè es volen fer els grans.
0: Clar, doncs pues una mica el mateix, és molt samat.
1: Doncs no, a partir de les 9 no.
0: No.
1: Ja ho sabeu. Que no.
4: Si necessites ajuda... No comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: un 8.
1: Frankfurts, bratwurst, menjar típic alemany, gerres de cervesa de mig litre i d'un litre. Però això no és Múnich, això és el Tarter. Aquest dissabte 3 d'octubre torna l'Oktoberfest de la Terrassa de Bosch. Concursos de cervesa, jocs, música i una festa on brindem plegats.
2: Hola, sóc l'Héctor Ortega de Flash FM i ens veiem aquest dissabte a l'Oktoberfest de referència d'Andorra a la Terrassa del de Bosch al Tarter. Porta els amics i que comenci la festa.
1: Ei, què és aquest dissabte 3 d'octubre? A partir de les 12 del migdia i fins a les 3 de la matinada, al Tarter. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
3: Flash FM. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Vine, entra al territori Flash FM. Et diem el que sona, t'avancem el que sonarà. El ritme és llei les 24 hores, tots els dies de l'any, a Flash FM.
4: Chicago Pop, no hi stop.
3: Som aquí, al teu costat. Benvingut i benvinguda al so de la teva generació.
5: A mi que tu quieres.
3: Tenim els himnes. Flash FM. El poder del ritme. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: un trozo.
1: És el golpito. Això es diu...
2: El golpito.
1: El golpito. Abans ha quedat per fer una broma telefònica a un restaurant que es diu Hasta los Andares, que avui ha tingut problemes per culpa de la pluja.
2: Sí, ens hem quedat a medio polvo, ¿vale? El tema és que hem trucat a un negoci que es diu... bueno, a un particular que té un negoci que es diu Hasta los Andares de la Sagrada Família, al carrer Provença, i ens hem fet passar per l'asseguradora. Ens ha demanat que el truquéssim en 5 minuts, que ara estava liat amb un tema. Doncs no vols tema, toma tema.
1: Doncs vinga, tornem a trucar i ens tornem a fer passar per l'asseguradora per la pluja que li ha caigut avui en el local. A veure si ara sí que pot parlar amb nosaltres.
2: I no està tan ocupat.

0: A Noel i Bad Bunny, tots dos, això es diu Hasta que Dios diga. I nosaltres, fins les 11, estarem aquí.
1: És a dir, fins que el Flash Urban digui, vale? Estigueu atents.
0: Avui volem històries que us han passat en un dia de pluja, perquè avui ha plogut a tot Catalunya i és per tant que avui preguntem coses bones o coses dolentes que us han passat en un dia de pluja.
2: 93 545 68 68.
0: Ara mateix tens el telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: Un dia de pluja, coses bones o coses dolentes.
1: O que han plogut homes, no? També Raining Men.
0: Dios! It's raining men.
1: Em recorda molt a YMCA, no? El rotllo de It's Raining Men. El YMCA té el rotllo semblant.
0: Ah, sí?
1: Sí, no?
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Ara no trobo YMCA. Bueno,
1: ah, no?
0: Bueno, va, vinga, telèfon lliure, que truqui algú!
1: Llame ahora y explíquenos su anécdota respecto a la lluvia.
0: Hola, bona nit. Hola?
1: Hola. A veure, què és això de gemidos?
0: Està fent un polvete.
1: De tortuga, més.
0: Sota la pluja.
1: Va, no facis xiste, parla.
0: A veure com ho fas, sota la pluja.
3: ¿Puedo mandar un saludo?
0: No, vinga, adéu, nen. Passats.
1: Per què a Teletaxi no li passen aquestes coses?
0: Pues no ho sabem.
1: Ah, sí, perquè filtren les trucades, clar. Nosaltres
0: no. No crec, eh?
1: Ah, no?
0: No ho sé, eh?
1: Sí.
0: Quan fa molt que no demanem una cançó a Teletaxi.
1: Quan vam trucar vam filtrar-nos.
0: Sí, ah, sí?
1: Sí, sí, sí, ara m'acuerdo.
0: Ah, sí?
1: Es cierto.
0: ¡Vamos!
2: 93 545 68 68.
0: Històries en un dia de pluja, bones o dolentes?
1: Sí, no ha de ser avui, eh? Pot haver estat qualsevol altre dia, ah, a qualsevol altra ciutat, país o regió, el que sigui.
0: Exacte. Et va passar una cosa molt heavy? Vas tenir un accident? Vas conèixer la mort de la teva vida?
1: Uah.
0: Vas relliscar davant de tothom i et vas cardar una hòstia?
1: Quina vergonya, eh? Relliscar i fer l'espagat, quina putada, eh?
0: Se t'amana el paraigües amb el vent. Adéu.
1: Uah. Quants paraigües s'han trencat amb el vent? Moltíssims, eh?
0: Molts.
1: Però és que és el pitjor invent del món, realment, el paraigua. Perquè és que...
0: No t'ha agradat el paraigües?
1: Bueno, es trenca superfàcil. Fa nous a portar-ho a sobre.
0: Pues no vagis als xinos i compra els bons, al Corte Inglés. Sempre
1: sí,
0: t'ho dic.
1: Sí, sempre t'ho dic.
0: Sempre t'ho dic. It's raining men. Hey. Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Com et dius?
1: Hola, capità.
4: Em dic Aleix.
0: Aleix, això no ens truques.
4: Des de Manlleu, anant cap a treballar.
0: Què t'ha passat un dia de pluja, Aleix?
1: Cuenta.
4: Molt fotut, tio.
0: Per
4: el
0: què?
4: Transport públic, una puta merda.
0: Dios, vas molt fort.
1: Perquè...
4: Ens has escoltat?
0: Sí,
1: sí, digues. Què ha passat?
4: Re, que per anar fins a Barcelona, 2 hores de transport públic.
0: 2 hores?
4: 2 hores.
1: Hòstia, i què heu fet en aquestes 2 hores?
4: Re, pues dormir al tren.
0: Què havies de fer? A dormir al tren. I escolta...
4: I ara a la nit cap a treballar, estem anant a treballar amb els col·legues.
0: De què treballes?
4: Bona nit!
0: Hola. Bona nit, col·lega.
4: Hola. Anem a la Farga.
0: A la Farga.
1: I què feu a la Farga?
4: Coure fem.
0: Ah! Coure, que guai.
1: Vosaltres també sou de l'associació no. Aquesta del coure?
4: Guai no gaire, eh?
0: Per
1: ah,
0: què?
1: No?
0: Per què?
4: No, perquè és dur, però bueno.
0: Us cremeu.
4: Bueno, el forn fot molta calor.
0: Clar.
1: Home, però sí, heu de ser tios molt durs, no? Suposo, per aguantar tot això i resistir tant.
0: Sí, no?
4: Som unes roques.
0: Clar que sí. Estàs més fort que el bròcoli.
1: És que jo
4: més
1: crec
4: fort,
1: que no hi ha raça més forta que la persona que es posa forta de feines, no? Rotllo, els paletes, a l'obra, això de la metal·lúrgia... Això és força de veritat funcional, saps?
0: I fins a quina hora treballes?
4: Manem?
0: Fins a quina hora treballes?
4: Fins a 6 del matí, ara entrem, d'aquí 10 minuts.
0: Per favor.
1: Molt bé.
4: Sí, ara ja us deixem.
0: Vale, tio, que vagi bé el curro.
1: Molta sort amb la feina.
0: Adéu, adéu.
4: Va, bona nit.
0: Avui, històries de pluja. Hola.
5: Hola.
0: Hola. No, nens, no, prou ja, nens.
1: Què us passa, els nens? No miro Los Simpson o algo? O no ens escolteu sense trucar, millor dit?
5: ¿Puedo hacer una broma telefónica?
0: No, la veritat és que tu...
1: Ara meva.
0: Per favor. Avui que volem parlar de... Pluja.
1: D'homes.
2: 93 545 68 68.
0: Veus, aquest home ha trucat per dir que es queixa de la Renfe una vegada més.

0: més?
1: Sí, però a veure, la Renfe no falla per la pluja. La Renfe falla sempre. O sigui,
2: sí, ara que no nevi, faci sol...
1: Sí, sí.
2: O hi hagi el que hi hagi.
1: Ah, no, ara la Renfe sobre dirà sol és quan llueve una polla.
2: Sí, ja.
1: Cada dia. De nit i de dia.
2: Plogui el que plogui. Fins i tot si plouen.
3: Hola.
1: Hola.
4: La rebel·lió dels nens.
1: Què has dit?
2: La rebel·lió dels nens.
4: Heu tingut la culpa vosaltres. Se'ls han puixat a la Parvas i ara el foteu.
2: Hòstia, però tu sí que estàs malament, de veritat, eh?
4: Bona nit.
2: Tu sí que estàs malament. Per favor.
1: Dios mío.
2: Hola.
1: Hola, bones.
2: Hola. No, de veritat, eh?
1: Que ens truquen tots de les residències.
2: Hola.
5: Hola.
2: Menos mal.
1: Gràcies,
2: una
1: carinyo.
2: Una persona normal.
1: Ens has salvat.
2: Per favor.
1: De la catàstrofe.
2: Com et dius?
5: Aida.
2: Aida. Des d'on ens truques, Aida?
5: Mira, de Girona.
2: De Girona.
1: Ah.
2: I què t'ha passat avui, Aida?
5: Bueno, doncs mira, estava anant cap a l'Action a comprar coses de Halloween.
2: Ah, allà al costat dels Oscars Cine. Molt bé.
1: Mare meva, com tu saps
5: sí,
1: tot.
5: Sí, exacte. Vale. I m'ha caigut un diluvi del 1000.
2: Dos!
5: A sobre no tenia parabrisa.
2: No!
1: Com que no tenies parabrisa? Llavors què?
5: O sigui, el
1: límpia.
5: El líquid que em sí. funcioni no em anava.
1: Dios. Que bé olora el líquid del limpiaparabrises, eh?
2: Ah, sí, està
5: exacte.
2: Bé.
5: Exacte. Mirava amb el nen, ha sigut una merda.
2: Però l'Acció no has comprat el líquid?
5: N'he comprat, però després m'estava ploguent i no m'ha valgut de res.
2: Clar, no l'has posat, clar.
1: Clar, és que no vas ni pel caldo, però mare meva.
2: I quin trajecte has hagut de fer? Era molt llarg el trajecte?
5: Bueno, uns 10 minutets,
2: ah,
5: més o menys.
2: Bueno.
1: És bien, hombre.
2: Molt bé, Aida. I has escoltat, pues sí, has escoltat Flash FM al cotxe, no? Suposo.
5: Estic escoltant-lo al cotxe.
2: Molt bé.
5: El que passa que em volia escoltar jo mateixa al cotxe i no puc.
2: No, clar, tia, perquè estàs amb nosaltres. Clar. Parlant.
1: Però a veure, que, per què voleu escoltar-vos vosaltres mateixos si ja esteu parlant amb nosaltres directament, que és el més interessant?
2: Clar,
1: home,
2: tia.
1: A la pràctica...
5: Jo què sé, per gravar-me,
2: pues demà després te'n poses el podcast.
1: Clar.
5: És molt guai.
2: FlashFM.cat i t'escoltes el podcast i ja està.
1: Sí, mira, d'aquí 15 minuts ja tindràs l'hora de les 9 per escoltar-te la sencera.
2: Clar.
5: Hòstia, que guai. Em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres,
2: pues
5: realment.
2: Fem una cosa.
5: Perquè feia molt de temps.
2: Fem una cosa,
5: sobretot
2: Aida.
5: Sobretot els dimecres, que sempre vaig a treballar.
2: Vale, calla un moment.
5: I feu la secció vale. de sexe que i sí. alguna vegada m'he
2: pots callar!
1: Mare meva, Aida, però per què parles tant? Un moment, escolta! Aida!
2: Aida.
1: Escolta'ns.
2: Ves a parlar per l'Aida del futur. Quan escolti aquesta nit el podcast a FlashFM.cat. Digue-li alguna cosa a l'Aida del futur.
5: Aida, el dimecres que ve, demà, truca al FlashFM sexe per comentar alguna cosa.
1: M'agrada el nom, eh?
2: FlashFM sexe.
1: Es dirà així ara els dimecres. Ara li direm així. Oye, una cosa, no serà que t'agrada la sexòloga, Aida, no?
5: També, també.
2: Estàs enamorada de la sexòloga.
5: La Marta, no me'n recordo el seu cognom, però la Marta.
2: La Marta Garriga.
1: Marta Garriga.
5: Que eres... Això mateix.
2: Ara digue-li un missatge a la Marta Garriga.
1: Del futur.
5: Marta, pròximament ens estarem escoltant per Flash FM, que et faré alguna pregunta.
1: Jo tinc una idea millor encara, eh? La gent no ho sap, però la Marta vindrà a Martorell el dissabte i estarà amb nosaltres. Vols venir a Martorell a conèixer-nos en persona, Aida?
5: Ostres, m'agradaria molt, eh? Doncs
2: pues vine.
1: Vine.
2: Vamos!
1: És a Martorell el programa en directe. A Casal de Cultura Jove, vale? Estarem allà fent el Flash Urban de 10 de la nit a 1 de la matinada.
2: Va. Vale, tia.
5: M'ho penso. No, no pensis. Que no sé si podré.
2: Ala.
1: Vaja.
2: Adéu, guapa. Que vagi bé per Girona.
5: Vinga, va, que vagi molt bé. Bona nit, guapo.
2: Adéu.
1: Adiós.
2: Adéu. Let's go. Estic buscant cançons que parlin de pluja. Pluja. Hola. Hola.
1: Ei.
2: No?
1: Podeu tenir cobertura.
2: Per favor. Hola. Ai, de veritat, eh? Ens ho podeu fer fàcil? Una mica fàcil.
1: Jo crec que no poden directament.
2: Però són tontos, de veritat,
1: són
2: eh?
1: Tot tetes.
2: Oh.
6: 93 545 68 68.
2: He trobat una altra que es diu Raining Event, de l'any 2005.
1: A veure
2: com sona això. No sé què és, això.
1: De qui és la cançó, l'artista?
2: Moby.
1: Ah, Moby, sí. Moby és un clàssic del house.
2: Ah, sí?
1: Però aquesta no és la seva emblemàtica.
2: Ah, vale. Hola.
0: Hola.
2: Hola, com et dius, Cari?
1: Ei, hola.
3: Hola.
2: Hola, com et dius?
0: Laia.
2: La Laia ens truca des de...
7: Hola,
8: hola,
7: què tal?
0: La Laia i la Júlia, des de
2: Castellbisbal. I'm singing in the rain. T'agrada aquesta, Laia?
0: Aquesta és boníssima.
1: Sí, eh? Ai, oi, doncs canten bé, la Laia i la seva col·lega. Bueno, sou amigues, nòvies, què sou?
0: La meva cosina, Júlia, que és música.
2: Com més cosins...
1: Sí, heu dit que sou músiques? Us dediqueu a la música?
0: Sí, sí.
1: I què toqueu, a part dels ous?
0: Som cantants.
2: Sou cantants?
1: Ah, sí?
2: A veure, ha cantat algú.
1: Ai, pues sí.
2: Miquel. Molt bé, una mica Shakira, eh?
1: Estic pensant una cosa.
2: Què?
1: Jo vull que aquestes paves actuïn amb nosaltres al programa algun dia.
2: Dios.
0: No, si demà vindrem a Martorell. A veure.
2: Vindreu dissabte a Martorell?
1: És el dissabte, eh, noies?
0: Si no vols que jo vingui a Martorell, el dissabte jo vinc a Martorell.
2: Vamos!
1: Sí. Oh! Però us farem cantar, eh? Això sí, ho sabeu, no?
0: Sí, no, vindrem preparades.
2: Vale, heu de preparar una cançó molt guapa que parli del Flash Urban per dissabte, vale?
1: Sí.
0: Vale.
1: Ai, quina il·lusió, que tindrem espectacle musical.
2: Ai, que bé!
1: Això sembla L'Hormiguero.
2: Molt bé, guapa, sí. Volíeu...
0: És millor que L'Hormiguero.
2: Volíeu molt trucar bé. Sobre la pluja?
1: Ai, clar. Ens hem oblidat.
0: Mira, avui hem anat... Bueno, he anat a Barcelona aquest matí.
1: Ah, sí?
0: Ha caigut, bueno... Pues,
1: la del pop.
0: Efectivament. I jo estava fent una formació de marxa nòrdica.
2: Ah, carai.
1: Perdó, què és marxa nòrdica?
2: És que se m'ha anat a caminar amb els pals i se'n van pel bosc, saps?
1: I per què teniu formació d'això? No podeu caminar i punt?
2: Bueno, s'ha de fer molt bé, si
0: no
2: et fas massa a les cames.
0: No, perquè no és el mateix caminar que saber fer marxa nòrdica.
2: Clar.
1: No, clar, clar. El nom ho diu tot.
2: Això és molt d'avi, també t'ho dic, però bueno.
1: Sí, és bastant d'avi.
0: És una formació per fer marxa nòrdica amb gent gran.
2: Ah, vale, vale.
1: Vale, però la penya que ho fa per Barna amb els pals és una mica tieso, no? O sigui, una cosa és la muntanya, però...
0: La cosa és anar a la diagonal. Però bueno, el tema de fer cortina i tot això.
2: Bueno, i què, Laia?
0: Això, que ha caigut la de Déu, i nosaltres estem allà preparats per sortir allà a fer marxa nòrdica pel recinte, i que te digo, no se ha podido.
2: No has pogut.
1: No has pogut fer-ho ni pel recinte, no. Clar, vaya... I clar, perquè si no els iaios...
2: Estàs decepcionada.
0: I bueno, els de manteniment, neteja, traient aigua d'allà, de la recepció, perquè jo era amb cubos, bueno...
2: Bueno, però avui has tingut un dia de feina, però diferent.
1: Clar.
0: Efectivament.
2: Ja està.
1: Passat per... Oye, però ho feu per voluntat.
0: Al maletero hem tret el padel surf i hem fet ioga sobre el padel surf.
2: Que bé, tia.
1: Oye, però una cosa, aquestes noies fan de tot. Però una cosa, que sou voluntàries amb els iaios o és la vostra feina? Què feu?
0: És la nostra feina.
2: Ah, vale. Us agrada treballar amb gent gran?
0: Ens encanta.
2: Que guai.
1: Oye, m'estan caient superbé, bro, t'ho dic en sèrio. Sí. Podríem anar de canyes amb aquestes
2: dissabte
1: noies.
2: Dissabte vindran en directe.
1: A cantar-nos.
2: I cantaran en directe.
0: A més, ho tenim al costat. Si
2: que... Ai, que bé.
1: Ah, conyo. Quina edat teniu, noies?
0: 24 i 23.
2: Vale, perfecte. Una pel Tomàs i una per mi.
1: Per favor, Miquel. Estàs bé?
2: Adéu, guapes.
1: Ens veiem dissabte.
9: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
10: Escoltes el Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Amor.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen.
4: California Girl.
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Va.
1: 93 545 68 68.
0: Les 10
2: Flash Urban.
0: En punt d'aquesta nit i avui busquem històries relacionades amb la pluja. Un dia gris de pluja. T'ha passat algú bo, t'ha passat algú dolent, però que sigui relacionat amb la pluja, vale? I ja està, vinga.
3: Així de simple. 93 545 68 68. És el nostre telèfon de directe, de Flash Urban.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Hola.
4: Jo em dic Oriol.
0: Us on has trucat, Oriol?
4: Et truco des de Piera.
0: Molt bé, què t'ha passat a tu amb la pluja algun dia?
4: Bueno, jo estic de vacances i volia anar a PortAventura i... Vaja, que no s'ha pogut.
0: Avui, justament?
4: Just avui, sí, perquè he agafat vacances, he començat el dilluns i el vaig aprofitar per fer coses a casa i avui dic, vinga, va, ens estirem i anem a PortAventura amb la meva parella i no s'ha pogut.
0: No.
3: A veure, jo t'he de dir una cosa. Sembla senyal del destí, però nosaltres aquest dissabte sortejarem 4 entrades dobles, eh?
0: Ah, Dios, molt bé.
3: O sigui que potser és una bona excusa perquè vingueu a veure'ns a Martorell i us pugui tocar. I si ens fas pena, potser te la regalem, perquè a mi m'està fent molta pena, això.
4: Pues vindré. Vindré a Martorell.
0: Vale, perfecte. Vens a Martorell aquest dissabte i tenim 3 entrades dobles.
3: 4 dobles.
0: 4 dobles.
3: 4 entrades dobles, sí.
4: Pues necessito dues.
0: Pues mira, vens dissabte i si vols inscriure-te a flashfm.cat, a la nostra pàgina web, vale?
3: Sí.
4: El dissabte ens veiem també. I us anava a demanar una cosa.
0: Okay.
4: Com no ha passat gaire res avui amb la pluja, només això, vull que també ploguin crits a casa i m'agradaria que li féssiu una broma telefònica a la meva parella.
0: Doncs envia...
4: Sopant amb els meus sogres.
0: Doncs envia un WhatsApp, vale?
3: Sí.
4: Us l'he enviat. És el número que acaba amb 062...
3: No, espera, no ho diguis, que t'està escoltant tothom.
0: Clar. Doncs espera,
4: no, però t'he dit els últims números.
3: Ah, vale.
0: I quina broma li vols fer? Li vols fer tu la broma?
4: No, perquè a mi em reconeix la veu.
0: Bueno, però li pots dir alguna cosa.
3: Li pots dir que estàs a la policia i que tens una trucada d'un minut i després em poso jo com a policia.
0: Què et sembla?
4: No, millor, perquè sap que estic a casa. Lo millor seria que la truquéssiu vosaltres i dir-li que va a excés de velocitat en un túnel de Sant Cugat, que la veu veure, perquè ella sap que la va veure un policia, però que li podeu treure la multa si paga en carn o alguna cosa així.
3: Amb carn, què vol dir? Si folla amb nosaltres?
4: Sí.
0: O envia un nude o algú.
4: Sí, algo així.
0: Dios, vas molt fort, eh?
3: Vale, tu ens has passat el seu telèfon? Perquè no el veig, eh?
4: Hòstia,
3: no.
4: Pues no.
3: Mare
0: meva! Ah, vale.
3: Aquest home tota por, eh?
0: Clar, tio, fes-ho ja, ara que et tenim aquí.
3: Voleu fer que fem la broma ara? La broma telefònica?
0: Sí, no?
4: Va, venga. És que estàs sopant amb els meus sogres i...
0: Estàs sopant amb els teus sogres.
3: Vale.
0: Mal rotllo.
3: Recorda'm el nom i cognom de la teva parejita.
4: Te l'escric per el WhatsApp?
3: No, recorda-m'ho, digue-m'ho ara.
4: Ah, Georgina Banús.
3: Vale. Doncs això, tu ara estigues atent, no diguis res.
0: Tu calladet,
3: res, tu calladito.
0: I quan acabi la broma?
4: Li vaig a fer una trucada per veure si està amb el mòbil.
3: No.
4: Vale,
3: doncs no la truco.
0: Tu calla. Quan acabi la broma et passo en directe. Tu calla.
5: Tu me l'has dit, que ell t'ha dit que és a mi. Hola,
3: bona nit. Perdoni, parlo amb la senyoreta Georgina Banús?
5: Sí.
3: Què tal, com està? Mira, et truco de la policia de Sant Cugat, tot bé?
5: Sí, pas.
3: No, mira, perdona les hores, ja sé que és una mica tard. No podem dir la matrícula sencera perquè està sent gravada la trucada, però ens pots confirmar que les lletres són la K, la X i la Z?
5: Sí.
3: Vale. Vostè té un Honda CBR 650, correcte?
5: Sí.
3: Vale. Vostè recorda fa relativament poc que va anar una mica accelerada per un túnel de Sant Cugat o no?
5: No.
3: No ho recorda. Bé.
5: No.
3: Doncs va ser enxampada, tant per un vehicle de policia com per una càmera que posteriori ens han passat imatges, val? No sé si la va reconèixer o no, i vostè anava molt ràpid amb un tram que no podia anar ràpid. A més, amb aquest tipus de vehicles nosaltres ho detectem molt més perquè, clar, estan preparats una mica pel que és la cursa, per dir-ho d'alguna forma, no? Per la velocitat.
5: Sí.
3: Aleshores, era avisar-li, ja sé que és una mica estrany, però acostumem a fer l'avís per trucada, no es preocupi, ara no li farem res. Però és per dir-li que, bueno, que no sé quants punts li queden exactament, però li haurem de treure 6 punts del carnet. I també haurem d'analitzar el cotxe, però pinta que l'haurem de multar pel tub d'escapament que té vostè al vehicle.
5: Vale,
3: aleshores això. La multa per velocitat seran 500 euros, a part dels 6 punts, d'acord?
5: Molt bé. I aquesta càmera on està?
3: Digues, perdó?
5: Aquesta càmera on està?
3: Bueno, potser no és la idea que sàpiguen on estan les càmeres, no?
5: No, home, clar, però a veure...
3: Ha estat a un túnel de Sant Cugat, vale? Ja li donarem més informació quan vingui a comissaria. Li va bé pagar la multa? Com està vostè econòmicament? També hem de fer aquestes
5: preguntes. Pues malament, no? Com estem tots avui en dia.
3: Ah, malament? Per què? A què es dedica vostè?
5: Home, pues jo treballo en Mercadona, sóc estudiant, estic a mitja jornada.
3: Ja, què estudia?
5: Què estudio?
3: Sí, perdoni, ja sé que sembla molt personal, són preguntes de protocol, que tenim cada cop que fem aquestes trucades.
5: Sí, sí, sí, sí.
3: Vale,
5: què estudio? Pues estic preparant una prova d'accés per l'any que ve passar a un grau superior.
3: Vale, vale. De què exactament el grau superior?
5: Pues no ho sé, estic entrant a dret, medicina... Vale. No ho sé.
3: Vale. Miri, com jo també sóc persona i la situació em sap una mica greu, podem rebaixar la multa. Podem rebaixar la multa una miqueta, vale?
5: Mm.
3: Si vostè vingués a comissaria i, bueno, si es pren una cervesa amb mi o algú, parlem les coses bé, podem arribar al punt de rebaixar la multa.
5: Vale, sí, sí.
3: Vale. Llavors, res, seria quedar amb mi, prendre una cervesa i després pues, a veure què pot passar, vale?
5: Vale, però escolta'm una pregunta. Què t'anava a dir? Que aquesta, normalment arribeu a trucar aquesta hora o és cosa meva?
3: Bueno, truquem a qualsevol hora, evidentment, som de la policia.
5: Vale, vale. Vale, vale, no, és que... Vale.
3: No. Oye, m'està sorprenent que estiguis accedint a fer una cervesa amb un policia perquè nosaltres, bueno, som de Flash FM, realment. Això és una broma telefònica.
0: Oh, com te l'has menjat, de veritat, eh?
3: Però t'està escoltant el Giuseppo, eh?
0: Oh, Josep!
4: Mira!
0: Josep, saluda la teva nòvia.
5: Però tu de què vas?
3: Però, Georgina...
5: No, que
0: vas, que
4: te has quedado con Amir,
5: pero ¿de qué vas?
4: Oh, oh, oh. ¿De qué vas tú? ¿Que te vas a tomar una cerveza por ahí?
0: ¡Ara!
3: ¡Ara! Es que una cosa...
0: ¡Ara!
3: Que lo estemos matando.
4: A PortAventura me'n vaig sol, amb el meu germà.
0: O sigui, el Josep acaba de veure que la seva nòvia estaria disposat a fer una cervesa amb un policia qualsevol.
5: No, no.
3: Georgina, però tu què et passa?
5: No, que no li havia dit que sí a la cervesa, no li havia dit que sí a la cervesa.
3: Com que no? Però si jo he dit prendre una cervesa i has dit que sí.
0: Georgina, et diré una cosa. El Josep ha dit, digueu-li que per favors sexuals li podeu perdonar la broma.
3: Sí,
5: sí, home, la multa. Sí, home. Que no.
0: Josep, com estàs?
4: Jo estic destrossat.
3: Clar, normal. Georgina, és que vaya fresca, sembles un enciam.
0: La Georgina crec que està plorant, eh?
5: Sí, tio, estic plorant. No. Re a veure. Però a veure, una cervesa per 500 euros de multa, pues la veritat és que...
0: Jo estic amb tu, tia, sincerament.
3: Oye,
0: home, sí.
3: Però que sou més barates jo que
0: faig,
3: jo que sé.
0: Home, una multa de 500 pavos i fer una cervesa amb el policia, doncs fem amics i una cervesa i ja està.
3: Hòstia.
0: Home, però sense favor sexual.
3: Però com us veneu?
0: No.
5: I, Josep, això no s'hi val. No val.
3: Josepo, tu i jo estem sols contra el mundo, bro. Tranquil. Jo et convido a un gin tònic.
4: Anem tu i jo sols a PortAventura i ja està.
3: Bueno, Georgina, aquesta trucada també és per informar-te que tant tu com el Giuseppo vindreu el dissabte a Martorell a veure'ns en directe, vale?
0: Vindreu!
5: Vale!
3: El programa, vale? I hauràs de donar-nos moltes explicacions perquè direm que això va passar avui i que t'anaves a follar un policia.
0: Dios!
5: Vale.
0: Pobre Georgina, jo estic amb tu, tia, de
3: és
0: veritat.
3: Que... Ui!
0: Jo estic amb tu. Ah. Adéu, vale. Guapos, que vagi bé.
3: Vinga, xavales.
5: Adéu.
0: Adéu.
1: 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Lucho Reca, això es diu Aire, i sona a través del Flash Urbana, Flash FM. Anem a parar una mica les màquines, perquè sí, acabem de rebre un WhatsApp.
1: És un àudio... A veure, jo us aviso, els que tingueu, sigueu caguetes, l'àudio fa por.
0: L'àudio fa por. Si sou molt cagats, tapeu-vos les orelles ara mateix. Vale? Hem començat a escoltar l'àudio, però a mesura que anava augmentant la història que estava explicant, hem parat i hem dit, ho escoltarem en directe per veure també la nostra pròpia reacció. Vale?
1: Volem que sigui sorpresa. Tant per nosaltres com per vosaltres.
0: Però és molt heavy. O sigui, avisem que és una cosa heavy.
1: D'això que... Cuidao. Doncs què, escoltem l'àudio?
0: Va, vinga.
2: Perdón, pero a mí me lo mandaron. Lamento tener que enviarte esto, pero ahora que lo has abierto, no puedes dejar de oírlo. Hola, mi nombre es Teresa Fidalgo. Morí hace 27 años. Si no envías esto a 20 personas, dormiré a tu lado para siempre. Si no me crees, búscame como Teresa Fidalgo en Google. Entonces envía esto a 20 personas rápido. Una niña ignoró esto y su madre murió 20 días después. Lo siento, tuve que enviarte esto. Por cierto, esto no es falso. Búscame en Google. Alguien me envió esto y tuve que hacer lo mismo. No me arriesgo a ignorar este mensaje. Dime por qué esto sigue sucediendo. Otra abuela leyó esto y se lo envió a 20 personas. Pero el internet se fue. El 19 fue encontrada cortada en 5 piezas después de un día. Asegúrate de enviar esto a 20 contactos.
0: Vosaltres podeu estar tots tranquils perquè ho hem passat per antena i això vol dir que ha arribat a molta gent, a més de 20 persones, per
1: clar,
0: tant, cap problema.
1: Ja està tot. Hòstia, vale? Saps què
0: està
1: em feia
0: solucionat.
1: Por? Jo, nosaltres aquí, la gent, no sé si portem cascos normalment per escoltar clar tot. Jo em feia por que de sobte fotés un crit la nena. Saps o no aquests àudios que tenen, sí, es diu Scare Jump, com que t'assusta, digo, ui, ui, ui, ui, cuidao.
0: La gent està molt avorrida per crear aquests àudios falsos, que són àudios falsos.
1: A més, que això sí que ho ha gravat una nena peruana, que jo m'imagino a la seva mare... Dile a Mortito, grava esto para asustar al...
0: Això no és IA.
1: No, no. Oh, sonava molt real, bro.
0: Però bueno, nosaltres ens quedem tranquils i els oients també, perquè ho hem passat per la ràdio, això vol dir que ha arribat a més de 20 persones.
1: A veure, no vull ser tiquismiquis, però diu reenviar el mensaje. Si no, morirà su abuela esta noche. No, no, no, no, no, prou. No. A més, amb les iaies, per què no amenaces a la persona que escolta l'àudio? A sobre amenaçar a la mare i a la iaia, molt malament. Panxitada però... històrica.
0: No, la veritat és que
1: sí.
0: I el pitjor és que ens ho ha enviat un oient a través del nostre WhatsApp.
1: Sí, a veure si surt el nom de l'oient en qüestió.
0: També et dic una cosa, hi ha gent que es creu aquesta tonteria, eh?
1: A més, el millor saps què és? Que m'han enviat això i pone reenviado múltiples veces, com que s'ha enviat...
0: Sí, bueno, perquè hi ha gent que s'ho creu.
1: No, no, no, s'ho creu tothom. S'ho creu tothom. Tothom s'ho creu.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona noche.
0: Hola, com et dius?
1: Ui, per favor.
3: Me llamo Antonio.
0: Antonio, ¿qué piensas de aquel mensaje que acabamos de escuchar?
3: Sí. Pues estaba escuchándolo y, madre mía.
0: ¿Te ha donado mucha por?
3: Pues tonterías que suben a...
0: Muy bien, Antonio.
1: Por cierto, ya sé el nombre de quien me ha enviado.
0: ¿Ah, sí?
1: Era una nena latina y nos ha enviado una nena, pel nombre, sembla chinesa, porque se diu Ayinowa Zhang.
0: Cada vez es más raro, ¿eh, la historia?
1: Y, bueno...
3: Hombre. Bueno. Es que ahí a los latinos les gusta mucho, creen mucho en los fantasmas y esas cosas.
0: Això és veritat.
1: Creure en els fantasmes és panxitada històrica, no?
0: Sí.
3: Oh, perdona, sí, perdona. Sí. Hay mucha brujería, que es lo mismo. Sí,
0: sí. Normalment, la gent que tira les cartes és sud-americana.
1: Sí, sí. Sí. Això és real.
3: No, de verdad, son de aquí.
1: Jo és que m'imagino, típica iaia pues sud-americana amb unes herbes.
0: Veus?
1: Cremant.
0: Veus? Sud-americana, ho has dit?
1: Amb herbes cremant, saps? Però què és aquesta música? Vaya atenció, sembla Beethoven! I Antonio?
0: Per què has trucat?
3: Ah, per fer una... Quería hacer una pregunta.
1: Sí.
3: El programa del sábado lo subís en el podcast también?
0: Sí, senyor!
1: Sí. O sigui, que si vens en directe, també t'escoltaràs, ¿vale?
0: ¡Vamos!
3: Hombre, ¿me pagas el tren de València per aquí o què?
0: La veritat és que no, però bueno, pots venir igual,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, tu vine, és una bona excusa. A Martorell hi ha hotels barats.
0: Clar.
1: O vine a casa meva, Antonio, sí, guapo.
3: Però com Renfe va tan mal per allí...
0: Bueno, Antonio, ja, un petó, gràcies per trucar, tio.
1: Adéu, brother.
0: Adéu. Per tant, dius que tenim el telèfon de la persona que ens ha reenviat aquest missatge de la nena Panxita.
1: De la... Sí. I ens ha enviat una nena, si no xinesa, d'arrels xineses, perquè el cognom és Zhang, amb Z i H intercalada.
0: La truquem?
1: La truquem i li fem por.
0: No, la truquem i li diem per què collons ens envia aquest missatge.
4: Ah, vale.
0: No?
4: Clar, jo volia espantar-la, rotllo ojo por ojo.
0: Ah, si la vols espantar tu mateix. Bé que ens ha espantat ella a nosaltres, no?
4: Sí, li puc dir que és un àudio il·legal d'una menor d'edat i que no pot enviar això.
0: Dius, vas molt fort.
4: Bueno.
0: Vaig a posar el piano, que m'agradava.

0: Ah, no ens l'agafarà, eh?
1: A Yinoa Zhang. Significa flor d'esperança, el nom en xinès.
0: No ens l'agafa.
1: Ah, sí que és valenta per espantar-nos i per agafar la trucada és covardia, eh?
0: Ah, no te jode.
1: Vaya rata.
0: Clar.
1: Vaya menja ratpenats.
0: Ens ha fet por aquest missatge, eh? Les coses clares.
1: Sí, no, no. A més, hem de dir que el Miquel i jo no som la valentia feta persona, eh? Això és cert.
0: La veritat. Però bueno, ho hem fet.
1: Som uns cagats.
0: Anem a escoltar Jamaican Bam Bam per animar-nos. Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: bajandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: truques. 93 545 68 68. Flash Urban.
1: DJ.

0: com ho fa la reina Lola Índigo.
1: Slay Queen, grita-lo, reina.
0: Ah, sí?
1: Lady Gaga.
0: Avui busquem històries de pluja i ara que ens ha passat allò de la nena aquella que ens ha dit allò...
2: Sí, si us acabeu de connectar, ens han enviat abans un àudio de molta por, de típic àudio que es fa viral i que s'ha de passar entre els contactes perquè no te mate una niña, pues una mica això.
0: Ha fet molta por.
2: Sí, i el Miquel és molt cagat, i jo també.
0: I ens hem fet molta caca a sobre.
2: I jo m'he fet una palla, per si de cas.
0: Per favor.
2: Vale, perdó, això és broma.
0: No ho has fet perquè has anat al lavabo. Sí. Hola.
3: Gràcies d'este número de telèfono. ¿Quién eres?
2: Hola, som del programa Flash Urban.
3: No entiendo entonces. Tengo tres llamadas perdidas de este número de teléfono. De hecho, el número al que estoy llamando desde el registro de llamadas. ¿Es posible que hayas llamado sin querer a este número o que te hayas confundido de número al marcar o algo?
0: Truquem cada dia molts números, potser sí.
2: A lo mejor era una broma telefónica que ens ha demanat abans.
0: Pot ser.
2: Hola.
3: Claro.
0: Sí, es raro.
3: Bueno, el mes pasado yo tuve un susto con un servicio de estos en los que te llamas de vuelta y te cobran.
2: Oye, ¿sí?
3: No serás por una estafa telefónica o algo así, ¿verdad?
0: No, nosotros somos una ràdio.
2: Somos una ràdio, sí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué dices?
3: Ah, vale. Tú lo que quieres es ligar conmigo, ¿no?
2: ¿Pero qué dius?
0: Parlem-ne, si vols.
2: Mare meva, home, tienes la voz sexy, ¿eh? ¿Cómo sí, te llamas?
3: Lo he dicho antes, pichón. Sí. Venga, envíame una foto por WhatsApp y lo...
0: ¡Por favor!
2: ¿Cómo que por WhatsApp? Envía tú la teva broma o la foto, guarro.
0: ¡Por favor!
2: ¿Será posible?
0: Molt bé, ja heu jugat amb nosaltres.
2: A veure, això era una performance. Ja sabíem sí. que era típic missatge de contestador i ha quedat bé, eh?
0: Ho hem fet molt bé.
2: He de dir que ho hem fet, que ha quedat...
0: Ho hem fet molt bé.
2: Ha quedat molt creïble.
0: La veritat és que sí.
2: Això és típic que li envies a una àvia o a un iaio i és com... Però què dice, hijo de puta? Saps
0: sí,
2: o no?
0: S'enfaden. Sí, sí. Bueno, doncs busquem històries de pluja o també una història de por, ara mateix, que vulgueu compartir amb nosaltres.
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Perquè ara ens ve de gust anar a dormir amb...
2: Por.
0: Històries de por.
2: Molta por. A més,
0: però molta, eh?
2: La pluja i la por van de la mà, o sigui que
0: exacte.
2: Segurament pugui
0: vaig a
2: ser.
0: Posar el piano amb la pluja. Dios.
2: Fantàstic. Clar. Jo tinc una, que és com mig de por, però va ser risses al final. Abans que truqui un oient. Doncs mira... Estàvem a Arenys de Mar, que jo abans tenia casa allà amb la família i tal, i era un dia que plovia molt, que no podíem moure'ns de casa. I la nostra masovera, que ja va morir poble, un petó a l'Eulàlia, doncs, era típica senyora, doncs això, molt iaia, per dir-ho d'alguna forma. Sempre anàvem als mateixos draps, amb l'escombra i tot el rotllo. Què passa? Plovia molt, que es va tallar el llum, i de sobte va entrar des de la cuina a la sala, on estàvem els meus cosins petits i jo.
0: No!
2: I clar, recordo el meu cosí Bruno que va començar, una bruixa, una bruixa! Però t'ho juro que s'ho va creure... Clar, jo sabia que era l'Eulàlia, la Lali, però el Bruno era tan petit, tenia 6 o 7 anys,
0: clar.
2: Que amb l'ambient la va veure amb l'escombra, com boca amunt l'escombra, i diu, una bruixa! Una bruixa! I es va espantar d'una forma absoluta, tio.
0: I no era la bruixa.
2: Era la Lali, pobra.
0: Pobre Lali.
2: Que la Lali es va menjar que li diguessin bruixa i la meva àvia dient-li, oye, Bruno, ja està bien, saps o no?
0: Pobre Lali.
2: Llavors va ser així, no? La Lali, pobra, que a més ja no està entre nosaltres, pobreta.
0: Amén.
2: No, clar.
0: Doncs si tens una història com aquesta, tens el telèfon obert. Vinga, va.
4: Truca'ns ara. Va. 93-545-68-68.
0: Perquè volem passar por. Ara mateix. Molta por. Ah, sí?
2: Així es fan els sustos. Va, 93-545-68-68. Acabant el programa, sprint final, mitja horeta, perquè ens diguis una història de por o, en el cas contrari, una història de pluja, o les dues, que també poden casar
0: si
2: molt
0: va relacionat amb la pluja, millor. Per què? Perquè avui ha plogut molt a tot Catalunya i és per això que hem dit, va, anem a escoltar històries amb la pluja. I també ara, doncs, que facin una mica de por. Que ens facin espantar una mica,
2: quina,
0: saps?
2: Quina és l'edat oficial per perdre la por?
0: L'edat oficial? Hòstia, pues... Ah.
2: Saps quan som petits que diem, hòstia, sí. Tinc por, quan se m'anirà això?
0: Pues no ho sé, perquè jo en tinc 30, saps?
2: Sí, però tu ja pots dormir sol a casa.
0: Home, sí, clar, sí, no? Això sí.
2: Jo de petit no podia.
0: Ah, no?
2: Em cagava, bro, si la meva mare o el meu pare anaven a treballar fins tard o el que fos i jo em quedava sol.
0: I què feies?
2: Pues cagat. Posava la tele molt alta, menjava molt perquè estava molt gordo i tenia molta por, en general.
0: Pobre home. Així estàs.
2: Què vols dir?
0: Així estàs, però no, volia dir...
2: Estàs dient gordo?
0: No.
2: Hala, bro, que heavy. Jo esforçant-me cada dia per fer esport i tu m'ho tiràs per la...
0: Però no volia dir això! Per favor. Que truqui algú, sisplau.
4: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Històries de por o relacionades amb la pluja.
2: Sí.
0: Ara mateix aquí al Flash Urban, a Flash FM, fins les 11 que estem sols.
2: Vinga, va, truca'ns ara.
0: Hola, bona nit.
2: Ojo.
5: Hola.
0: Tu com et dius?
5: Oriol.
0: Oriol, des d'on ens truques?
5: Pues ara estic anant a Cornellà, que vinc de la feina.
0: Molt bé, Oriol. T'ha pillat molta pluja avui o què?
5: Bueno, a l'hora d'anar cap a la feina, ara al tornar ja està tot sec.
0: Molt bé.
2: Jo he de dir una cosa, les tornades de nit de la feina acostumen a ser molt història de por, eh? Està tornant a casa a les 10 i pico de la nit. Això pot començar malament.
5: La història que tinc jo em va passar ja fa bastants anys.
0: A veure, doncs ja pots començar.
5: Pues hi ha un poble tirant cap a Sitges, entre Olivella, que es diu Jafra,
2: sí?
5: I jo quan era més petit anava amb la meva exparella i el meu... I se ve que hi ha en aquell poble, doncs, com moltes històries de que hi ha orbes de luz i que algun nen es va suïcidar i no sé què.
0: Ah, sí?
5: I hi ha una, com es diu, una església que és molt antiga, del 1800 i pico.
0: Andà.
5: I jo estava gravant allà un vídeo per ensenyar-li als meus pares i tal, i no hi havia cap ni ortiga ni res, i em picava la cama. I dic, espera un moment que em rasco, però no tenia ni ungles ni res. I després torno a rascar-me i miro cap a baix i tenia com una marca com si fossin... com una esgarripada. I dic, hòstia, sí, em vaig picar bastant i em vaig anar corrent, vaig deixar amb un germà darrere.
0: I el teu germà, el pobre, què?
2: Vaya merda de germà, bro. Com l'abandones?
5: Bueno, pues... No, després els vaig agafar i vaig dir... Anem amb cotxe, vaig dir, ens pirem d'aquí perquè jo passo d'aquestes merdes, eh?
0: Et va entrar tanta por al teu cos que vas dir... Jo me'n vaig deixar fre.
5: Sí, em vaig deixar endarrere. Jo, me salvo jo i els altres que es fotin.
2: Clar, és que, a més, aquestes coses acostumen a passar quan som més petits barra joves, saps o no? Com que no tenim per defensar-nos, saps?
0: Bueno, perquè el cap dona moltes voltes en aquella part.
2: Clar. No, però clar, el cap no, ell tenia la marca, efectivament.
0: Ja, la marca de què era?
2: Ah!
5: Ja, com si fos una esgarrapada, però no hi havia ni cap ortiga, era com un terraplent.
0: Però tu quan vas arribar a casa, encara tenies la marca? Quan vas arribar a casa encara tenies la marca?
5: No, ja se'm va passar, era com un vermell, com si en el moment...
2: Potser només passa allà. És com un assassinat que només passa en un lloc, que si surts d'allà se'n va el misteri.
5: Sí, no sé.
2: Per quanta pasta hi passaries una nit allà?
0: A Jafra.
5: Pues, a veure, jo sempre m'ho he plantejat de fer això de les ouijas, però després no me'n valentono. O sea,
2: no, però t'ho imagina't que ara el Flash Urban et fa un bizum, ¿vale? Per dormir allà on va passar lo de l'ortiga, que no va ser ortiga. Per quanta pasta real acceptaries passar una nit allà sense llanterna ni mòbil? Res.
5: Ostres, pues uns 3.000 euros jo ja em planto allà, eh?
0: Amb 3.000 euros ho faries?
2: Sense res, eh? Ni una manta per tapar-te. I no val treure's el jersei com per fer-ho de coixí ni per tapar-te els ulls. Cuidao.
0: Ho estàs fent molt difícil, eh?
2: Bueno, no poso les coses fàcils, jo. És un examen de mates.
0: Són 3.000 euros, clar.
2: Sí, són 3.000 pavos, no?
5: Sí, jo crec que per 3.000 euros em soluciona el mes, així que... Per una nit...
2: Home, el mes, una mica més, no, cabron? O que vas tot el dia...
5: Bueno, sí, una mica més.
2: Home, clar, un mes, 3.000, cuidao.
0: Escolta, Oriol, una cosa, què penses del missatge que hem rebut abans d'aquella nena dient allò?
2: De la panxeta.
5: Això també m'ho passaven a mi quan era més petit per Facebook i al principi que sí que t'ho creus, però després ja quan creixes, pues...
0: Ja em passes.
2: Com lo del espejo, no? Com es deia lo del mirall? Que invocaves algú.
0: Ah, que havies
2: Verònica.
0: De mirar... Havies de dir Verònica set cops. Dios, era molt heavy, eh?
2: Sí. Verònica, estàs ahí. Era algo així o no? Com era? Te'n recordes o no, bro? El que estàs al
5: sí, era Verònica. Jo ho havia intentat, però no passava res.
0: No passava mai, no?
2: Per què ho intentàvem? Imagina't que surt un fantasma. Per què collons són tan idiotes d'intentar-ho?
5: Pues no sé, suposo que perquè era lo de la moda, de que tothom ho deia i tal, pues intentes fer-ho.
2: I ara amb el TikTok, vídeos de xinos fent breakdance, quan abans realment els reptes virals eren guais, eren reptes de veritat.
5: Ah, yeah.
2: La societat ha canviat, chicos, la societat ha canviat.
0: Ho he trobat.
2: A veure?
0: Decir tres veces la palabra Verónica delante del espejo.
2: Espera, i si ho fem en directe ara, el programa? Baixem la música i ho fem en directe?
0: Però no tenim cap mirall aquí, no?
2: Bueno, sense música ja tenim ambient. A veure, hem de dir tres cops Verònica, no?
0: Vale, doncs ens ajudes, Oriol?
5: Vinga.
0: Vale, va, 3, 2, 1.
2: Verònica.
5: Verònica.
2: Verònica.
5: Verònica. Verònica.
2: I ja està.
0: Mira, Verònica!
6: Mira-la, Verònica!
2: Sí.
6: Mira-la!
2: Volaria que estigués... A...
6: Mira-la!
2: Tenim companys,
6: és allà!
2: Em podria haver vingut una companya a fer-me un susto, però no ho ha fet.
6: La Verònica és allà!
2: Déu-n'hi-do!
5: Això suposo que pel 31 d'octubre sortirà més efecte, que no ara.
0: Un moment, Oriol, el Tomàs ha tancat els llums a l'estudi. Ara m'estàs fent por de veritat.
2: Estic ambientant, perquè ja que fem aquestes polles, ho fem bé, tio. Oriol, tu on estàs a casa? Has dit, o encara estàs al cotxe?
5: Ara estic ja arribant a Cornellà.
2: Uai, imagina't que se li apareix una nena de la carretera, a l'Oriol. Allò sí que cagaria.
0: Oriol...
5: És normal.
0: Clar, t'ha passat algú, tu? Quan hem dit Verònica, Verònica, no, no. Verònica? No? Vale.
2: Bueno, potser t'ha sortit una pava al costat i potser tens la nit. Te la pots emportar a sopar, a la Verònica?
5: No, home, no.
2: Bueno...
0: Vale, molt bé, moltes gràcies, Oriol.
2: Oriol, que vagi moltes molt bé. Gràcies per recordar-nos l'època d'infància.
0: A vosaltres. Vale, ara una altra persona que vulgui entrar en directe i torni a dir Verònica, a veure si amb ell sí que funciona, o amb ella.
2: Oye, no tentemos, vale? A la suerte, por favor, Miguel, que
0: vinga,
2: ja l'hemos hecho una vez.
0: Una altra, una altra.
4: 93 545 68 68.
0: Una altra persona. Ai, espera. No, és que se m'ha apagat l'ordinador.
2: Cuidao.
0: Espera, quin susto.
2: Mare de Déu, vale. Bro.
0: Una altra persona que vulgui entrar en directe i dir tres cops Verònica, a veure si passa alguna cosa. Ningú s'atreveix, eh?
2: Jo tinc por.
0: Ningú s'atreveix a trucar ara mateix?
4: 93 545 68 68
0: 93 545 6868 És simplement 23 cops Verònica en directe i a veure si passa alguna cosa o no passa res.
2: Jo crec que ja no ho podem fer tantes vegades. Mira. Que acaba passant alguna
0: cosa. Hola? Hola? Hola? No? No contesta? Bueno.
2: Ens ha volgut espantar. Qui
0: hola?
5: Hola?
0: Hola, com et dius?
5: En Sami.
0: En Sami. Des d'on ens truques?
2: Sami, mira, mira.
5: Des de Tarragona.
0: Vale, vols dir Verònica tres cops, a veure si passa alguna
5: cosa? Vinga, va.
0: Doncs vinga. Quan vulguis.
5: Verònica, Verònica, Verònica...
2: A veure si ha arribat algun WhatsApp, mentre dèiem això.
5: Aquí no ha passat res.
0: No ha passat res, no?
2: No vale. Ha passat res.
0: Gràcies, en Sami.
2: Adéu, Sami.
0: Adéu.
2: Merci per res.
0: Molt bé. Quina por que tenim!
4: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Això sí, vamos a ver Roa i Anuel doble.
1: Ia, ia.
0: Ah, sí?
1: Ia, ia. M'agrada, m'agrada aquesta polla, eh?
0: Ah, sí?
1: M'agrada molt. Bueno, bueno, ha sonat fatal, això.
0: Hola, bona nit. Qui ens truca?
2: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, capità.
2: Jo em dic Verònica.
0: Et dius Verònica?
1: Ah, sí?
0: Però ets un home. Verònica?
1: Hola?
2: Verònica, jo mateix.
0: Però ets un home.
1: Posa'ns en context.
2: No, no, em dic Pol, em dic Pol.
0: Ah, vale, ah, molt bé, Pol.
1: Polònica.
0: Pol, des d'on ens truques?
2: Polònica. El què?
0: Des d'on ens truques?
2: Des de l'Hospitalet de l'Infant.
0: Ah, molt bé. I què t'ha passat?
2: Tornem d'un correfoc.
0: Ah, sí?
1: Ah, hi ha hagut moguda?
2: Sí.
1: Home, avui hi ha molta aigua, no, el correfoc o què?
2: No, doncs ha caigut res.
1: Ah, no ha caigut res, ja? Vale.
0: Bueno,
2: no, no.
0: Ha sigut ara la nit, no, això?
2: Sí.
0: Molt bé. I tenies una història de por per explicar-nos?
2: Doncs que ahir em vaig declarar la meva nòvia.
0: Ah, doncs quanta por, eh?
1: Ahir què ha dit? Ahir què?
0: Es va declarar la seva nòvia.
1: Ah, real o no?
0: Aquesta era la teva història de por.
2: Sí.
0: Molt bé. Per tant, no et fa gens de gràcia, eh?
1: La declaració no. És maca. El que farà por és d'aquí uns mesos, quan comencis ja això, amb la toxicitat, amb qui en hables...
2: No, per això, per això.
0: I com s'ho va agafar ella quan et vas declarar?
2: Doncs... va flipar.
0: Mm?
2: I... no res.
0: O sigui, va dir que sí?
2: Sí, va dir que sí, va dir que sí.
0: Ah, vale. Per tant, bueno, estàs content?
2: Sí, però tinc por.
0: Tens por. Per això és la teva història de por. Ahir es va declarar amb la seva nòvia i aquest home no ho veu gaire clar.
1: No, no, no, no.
0: Però si no ho veus gaire clar, per què li vas demanar, doncs?
2: No, sí, ho veig clar, però tinc por amb tot el tema de tot, i sobretot amb els gastos.
0: Amb els gastos.
2: Gastos.
1: Bueno, les despeses, vull dir, no serà...

0: culpa de la teva nòvia, no? Vull dir, vale, sí, ara potser gastaràs més perquè faràs més plans, però tampoc és que t'hagi de fer por.
1: No.
2: Vale. I com ho vas fer o com et vas declarar?
1: A París.
2: A París?
0: Ahir?
1: Sí.
2: Ahir estaves a París i et vas declarar a París.
1: Sí.
2: Molt bé, com t'ho curres, no?
0: Una mica, sí, no sé, salto en el tiempo, no? Que toma.
2: Molt bé.
0: Bueno.
2: Bueno, doncs molt bé, felicitats, tio.
1: Moltes gràcies.
2: Vinga.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu, maco.
1: Igualment. Adéu.
2: Està bé perquè avui buscàvem històries de por i aquest home, la seva por és declarar-se a la seva nòvia.
0: Clar, jo entenc que les nòvies i els nòvios poden fer por, però després, no al principi, quan et declares, no?
2: Bueno. Hola, bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Com et dius?
3: Ethan.
2: Ethan, des d'on es truques?
3: Des de Lleida.
2: I a tu què t'ha passat, tio?
0: Cuenta.
3: Buah, sapiguessis.
0: No, què? No ho sabem, per això explicaràs.
2: Clar.
3: Pues mira, ahir vaig sortir de festa i avui he estat tot el dia al llit. Això i la nòvia s'ha enfadat amb mi.
2: Home, normal.
0: La nòvia s'ha enfadat perquè vas sortir massa... A veure, què vas prendre? Digue'ns la veritat. Vas prendre drogues, no?
3: No, no fotis.
0: Ah, perdona.
2: I doncs, per què s'ha enfadat amb tu la nòvia?
3: No, no, no. Perquè he estat tot el dia al llit i no hem pogut fer plans avui.
0: Ja, perquè ets una babosa que no ha fet res. S'ha quedat a tieso.
2: Però un dilluns va sortir de festa, i tant?
3: És festa major de Lleida.
2: Ah, la festa major de Lleida. Ah, vale, vale, vale.
0: Bueno. I avui no treballaves, et vas demanar festa, no? Per poder fer de les teves.
3: Exacte, exacte.
2: Que bé, eh?
0: Bueno.
3: Sí, tant... però, bueno, jo comptava poder estar amb les pipes al llit.
2: I la nòvia no però... ho ha acceptat, això.
3: Exacte.
0: Clar, te l'has menjat amb patates. Bueno, és el que hi ha. Si tens parella, l'has de cuidar, tio. I això implica també que has de fer activitats, no quedar-te com una rata.
3: Ja ho sé, però tinc molta por ara.
2: Tens por de que la teva parella et renyi?
3: Em renyarà igualment, però a veure si sobrevic.
0: Clar, tu tens por de quin tipus de bronca et caurà. Perquè pot ser la típica bronca de... Mira, carinyo, tu mateix fes el que vulguis. O típica bronca de... Hòstia, és que ja no sé què et passa, no sé què faig amb tu... Clar, pot ser molt perillós el tema, eh?
3: Exacte, exacte. Bueno, ja veurem, a veure com va la cosa.
2: Què creus que et dirà?
3: Uf. A veure, si no portes pardenyes, no em pegarà, però si no...
2: Home, pagar no, home.
0: Esperem
2: no
0: que no arribi a la violència.
3: No, és broma, és broma.
2: Això no.
0: A veure, vale, si vale. Et pega, grava-ho, que em faria molta gràcia el vídeo, però...
2: Bueno, maco, et donem molta força, molts ànims, i que la teva nòvia no s'enfadi gaire amb tu, vale? Bueno, vas fer alguna cosa dolent aquesta nit, qual s'enfadi amb tu, que tingui motius reals?
0: Sí, jo no, vull que s'enfadi, perquè això vol dir que construirà la relació, saps?
3: Exacte. He de sortir reforçat d'aquí.
2: Clar, a no ser que li hagis clavat les banyes o hagis fet alguna cosa aquesta nit...
3: No, no fotis, no
2: qual, fotis. Clar, no, que ella no. Tingui raons reals d'enfadar-se amb tu, saps?
0: Clar.
3: No, però... Clar. He estat una mica gos avui.
2: Estàs gos, bueno.
0: T'estarem vigilant, de tota manera, que no la liïs.
3: Exacte, a veure com surt la cosa.
2: A veure, tio. Pues vinga, ànims.
0: Vinga, xaval, adeu.
3: Au.
2: Adeu, bona nit, que vagi bé, vinga.
4: Bona nit.
0: Hola.
4: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
2: El 21, el 30, el 36, el 43 i el 48. I els sols, quins són, Tomàs?
0: No endevinaré els sols. Vale, el 7 i el 9.
2: No.
0: Pues no, pues ja està. Són dos números, és molt...
2: El primer dic jo, el 1.
0: Vale. I el 3. 4.
2: Més.
0: 6.
2: El 5!
0: 5. Què passa?
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11.
2: La Verònica!
4: Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
0: Ah, sí?
4: 11. Ben jugat.
2: La Verònica!
0: Que no em fa por.
2: La Verònica, està darrere teu!
0: Jo ja he crescut. He mirat, eh?
2: Adéu, Tomàs.
0: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Adéu. Que vagi bé.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Ha mort.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen.
4: California Girl.
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: i el Fitifor Ultra que s'han juntat aquests dos aquest estiu i ens han portat, sens dubte, una de les cançons més sonades a festivals, festes, discoteques, al cotxe i també aquí a Flash FM. This is Flash FM. És el Talk to You, clar que sí, que ens sembla que obrim una nova hora, eh? Dia 9, són les 11 de la nit, ja estic per aquí una estoneta més i això vol dir també que si hem començat ara amb aquesta cançó és perquè és el número 1 d'aquesta setmana a Flash FM de moment, eh? Fins dissabte veurem què passa.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, ja estic aquí fins les 3 de la matinada. Després tindreu per aquí a l'Armand. I escolta, també tindrem els figaflaues d'aquí molt poqueta que ens expliquin com està la Marina, que suposo que a dia d'avui, ja pràcticament a l'octubre, doncs no deu estar tan i tan morena com ho estaria a l'estiu. Abans, però, per anar fent boca, crec que és moment de ballar una batxateta amb els Reis de la Batxata, on el Romeo Santos i el Prince Royce i ens porten també una de les cançons més sonades aquest estiu del 2026 aquí a Flash FM, és el Dardos.

Dani, que tenim aquí a Flash FM és el Baile Inolvidable, sens dubte un dels regals que ens porta el Conillet Dolent des de fa ja un any, que sona per aquí a La Que Mana. El Baile Inolvidable jo crec que fa referència a tots aquells moments que hem viscut que no volem, doncs, escolta, oblidar, ja ho diu el nom, aquells moments en els que si fos per nosaltres ens quedaríem tancats allà en el temps amb les persones que més estimem. Una cançó, sens dubte, que passa a ser doncs, un regal, una d'aquelles que ens porta nostàlgia, i el Quevedo aquest abril ha volgut fer el mateix, ens porta un disc fent una oda a les seves terres, i són aquí a Flash FM, és el

A mi perquè el Quevedo i l'Elvis Crespo, que venen i ens diuen una vegada més aquí a Flash FM que la vida és massa brossa i que ens esperen a on? A veure, si algú encara tenia dubtes, aquesta cançó és La Graciosa, clar que sí, eh? Una de les cançons, sens dubte, també d'aquest estiu del 2026 ha sigut en part la cançó del Mundial, eh? A part de Shakira, aquesta ha tingut bastanta rellevància, ha sonat molt i molt també aquí a Flash FM i per tot arreu, i escolta, com ha de ser al final, a veure si haurem de fer un viatge també nosaltres, tot i que sigui ja pràcticament octubre cap a La Graciosa amb aquests dos, i tant ens insisteixen. Nosaltres, però, de moment seguim aquí, amb els catalans que tenim per aquí, el Dani Sixit i l'Izkid, que volen una cosa, i és que s'aturi el temps.

0: que s'han juntat aquest estiu del 2026 per portar-nos una de les cançons que més ha sonat a cotxes, festes, festivals, discoteques i també aquí a Flash FM, eh? This is Flash FM. És el Talk to You, efectivament, cançó amb la cobrim una nova hora. Cançó que, per cert, també ha marcat un abans i un després. S'ha viralitzat pel Mundial, s'ha viralitzat a xarxes socials. Què li falta a aquesta cançó? Doncs també ser el número 1 d'aquesta setmana a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Veurem què passa aquest dissabte. De moment, però, tenim Talk to You per estona i nosaltres també el que tenim és a la ISLRVFV amb una de les cançons, que també han sonat molt i molt últimament. És el seu Muchacha.

Quina combinació tan maca, quina cançó tan preciosa que ens porta el Latini. I l'Ulises Bueno és el dos amantes, però escolta, no parlem d'amantes, de relacions, de persones que hi hagin ficades pel mig, sinó de dues persones que s'estimen moltíssim i estan fent l'impossible per estar juntes. Clar que sí, això és amor, és el que s'ha de fer, lluitar, per les persones que estimem. Nosaltres a Flash FM sí que donem suport a aquests missatges i, escolta, tant de bo tothom faci el mateix com fan aquests dos. En re, tindrem per aquí el No sé bé. Però ja ho diuen, encara no es veuen, perquè tenim per aquí el JC Reyes amb el seu Loquita, un dels seus temes que més ha marcat la seva trajectòria i que sona aquí a Flash FM.

Tenim per aquí el Hugel, l'Ugel, digueu-li com vulgueu, però el que està clar és que ens porta les cançons de l'estiu, cada any ho fa, ho va fer l'any passat i aquest 2026 també. Ens ha portat, efectivament, el Moving to the Sun aquí a Flash FM. Això al final és una discoteca, així que estem encantats de tenir-lo per aquí. És una festa, sempre estem ballant, sempre estem parrejant. I ho seguirem fent ara, eh? Però ara ho farem com si estiguéssim tornant. Com si fos una nit d'agost qualsevol, eh? Ja que parlem de cançons de l'estiu, el 2026 toca anar-nos a imaginar-nos com si estiguéssim en un xiringo. Per això tenim per aquí Estiu 22 i el Henry

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. És la una.

0: Me tiene sin aire, diu el Lucho RK, o de un meu, compte que hauríem de trucar emergències al final, eh? This is Flash FM. El tenim per aquí a Flash FM sense aire i és normal perquè s'ha convertit en el nou megacrack de la setmana. Així ho vam saber dissabte al Calibre 45. Veurem què passa aquest dissabte. De moment, però, més val que vagi agafant aire perquè haurà de seguir cantant una estoneta més, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, hem obert una nova hora i per això tenim per aquí el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, que estaven de lejitos, però ara mateix ja estan aquí a la quemana.

Tenim per aquí el Cano i el Justin Quiles, que el que volen és passar-s'ho bé, desconnectar, arriscar-se, volen olvidar-se de tot. Doncs escolta, aquí poden fer-ho, perfectament, a Flash FM, que això és una festa, tenim el poder del ritme, així que benvingut, sigui qui vulgui, Per això mateix, com som l'emissora que tenim el poder del ritme, el que farem serà anar-nos a desconnectar, com diuen ells, a passar-nos-ho bé, a ballar, a cantar, clar que sí, el que sigui. I per això tenim aquí el Quevedo i el Elvis Crespo, que veig que s'ho saben molt bé. Flash FM. Ells defensen des de fa ja uns quants dies que a la graciosa la vida és massa brossa, que ens esperen allà i que és una festa. I ens ho diu també el Quevedo, en el seu disc, el Baifo, la seva oda, les seves terres, les seves magnífiques illes Canàries. Així que, escolta, podem emportar-nos també al Cano i al Justin Quiles i veure si és veritat que allà la vida és massa brossa i desconnectar una estona, no?

0: Som la teva excusa per moure el cul.
1: Flash!
0: Flash FM.

Fire, fire, l'ambient està que crema aquí a Plaza FM, que per això som la que mana, tenim el poder del ritme, així que escolta, seguim ballant, que ens ho mereixem una estoneta. Fire, fire, sí, clar que sí. D'aquí res tindrem el Rau Alejandro i el Russian amb el seu Santa i després la nominació al Latin Grammy, del Choque, la Bad Gyal i el Chencho Corleone, aquesta combinació que estarà aquí a Plaza FM d'aquí no res, Abans, però, com l'ambient està fire, fire, crec que toca relaxar-nos una miqueta, refrescar-nos, posar-nos aigua al cap, i per això tenim els Figaflauas amb el seu Ala Fresca Remix. T'espero.

el Quevedo i la nova línia, ara que és igual les 4, amb el seu golpito. Des del Baifo, des de l'abril, ens arribava aquest regal directament a Flash FM. Com deia, les que canten ja no són les nova línia, ara són les 4, és a dir, són les nova línia, però les canten són unes altres perquè ara s'han marxat i ara són les 4. Bueno, sigui com sigui, aquest aparcal, que els hi vagi molt i molt bé. Nosaltres, aquí a Flash FM, seguim ballant com sempre, eh? Flash FM. Així que, escolta, penso que cal canviar una miqueta el gènere, canviem, ens relaxem. I per això tenim per aquí el Romeo Santos i el Prince Royce, els reis de la bachata, amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026, sonant aquí a la que mana, és el Dardos.

0: que el ritme et porti allà on vulgui.
1: Però no te'n vagis gaire lluny,
0: que estem esperant aquí, a Flash FM.
2: Flash.
1: A l'emissora del ritme.
0: Tenim una app.
1: Tenim una app.
0: Sí, sí.
1: Tenim una app.
0: Flash FM. Són les dues.